0: Ha dit
1: Roger. No, que no me cago en l'ou, no sé què fer-lo.
2: Fan una progressió,
1: no
2: una progressió.
1: I no sé què fer-lo.
2: Agafen els olis de, que has fet en els últims les 4 o 5 anys i llavors ho dividixen. Lo que no sé si donen subvenció per a la Marieta aquesta. Escolta, que té ell. Això no sé, no subvencionen,
1: no,
2: me penso.
1: No, però l'has de ficar en panís.
3: Escolta, que de una cosa, que de subversió només n'hi donen al teatre.
2: Escolta, en este paio d'allí de l'esquerra, senyor Marc, li pot tallar el micròfon, a més.
3: Les subversions són al teatre i la música.
4: Escoltem,
3: no,
4: escoltem. Va, vinga. Tenia una cosa a dir. Escoltem lo tempo.

0: Quan la fam fa sortir el llop fora del bosc i el cel amenaça tempesta, el camí d'aigua comença.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels, a Bages, 95.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: A Estuer, 95.5. Sí.

fondàries, les verdes fondàries, quan la nostra son s'obre la frescor, ella ens posa el rostre

0: Ràdio Arrels, són les 6.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Poca cosa a dir que sigui molt diferent comparat a ahir. L'assolellament és elevat i puja la temperatura. Si aneu al sol, cal preveure protecció solar. L'índex UV va de 8 a la plana fins a 10 a la muntanya. Potser uns vents de mar una mica més fort, amb cop de vents cap als 50 km per hora. Alguns bancs de núvols decoren el cel, però són completament inofensius. Si aneu al mar, l'aigua és només a 18 graus. Mit aquí les temperatures màximes, 27 a Angostrina, 28 a Ralleu, 30 a Escarú, 33 a Marquixanes, 30 a Vingrau, 31 a Forques i a Sant Esteve, 32 a Arles, 29 a La Manera i a Cervera. Avui Sant Gervasi, Sant Lambert i Sant Romual. Junt brillant, any abundant.
0: Radio Arrels, a Sant Pere dels Forcats, 93.1.
4: 100% en català.

en eixint embarcacions, platja sortida de barracons, llums enceses, festes caníbals, són les afores de la gran ciutat. Gent que escapa, gent que

via, a poc vine amb mi. Entra aquest amor a cegues, no et perdis per res del món. Ai, via, via, que poca cosa et perdràs al món.

0: la via, a poc vine amb mi. Entra que t'amura cegues, si és que ja estàs farta d'homens.
1: Via, via, entra i fes-te un bany calent. Hi ha una tovallola blava, fora plou i és un món fred.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: L'associació Ludòpia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
4: Qui perd la llengua, perd la identitat. Ja hem parlat dels mots que serveixen per evocar un so. En diem onomatopeia, com el títol del nostre jingle, una obra de Pascal Comarada, titulada Sense el ressò del drink. Drink és l'onomatopeia que evoca això. Drink és una paraula que surt al diccionari, com totes aquestes que sentireu ara. Clac, que és una expressió que evoca el soroll de dues coses que topen amb força. Clac, a pas confondre amb crac o crec, que això designa més aviat una cosa que es trenca. Atenció, cric, crac, evoca el soroll produït per dos xocs successius en un mecanisme. En canvi, nyac, N-Y-A-C, evoca el soroll que fan dues coses que s'acosten violentament, tot agafant entre elles una tercera cosa, com per exemple una porta que es tanca sus un dit. Escolteu aquestos. Heu sentit ning-nang, que és una campana, i ara sentireu ning-ning, que és una campaneta. Aquest nyigo-nyigo és insuportable. Deixarem l'últim mot amb Pere Figueres.
5: Tam, patatam, que les figues són verdes. Tam, patatam, que ja maduraran. Tam, patatam.
3: La Yepisada, un programa proposat per l'associació Ludòpia.
6: Ràdio Arrels, a Forques, 95.
7: Escolteu
0: Ràdio Arrels.
7: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 7. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
8: Bon dia, és divendres 19 de juny. La informació a aquesta hora amb Miquel Martínez Vila. Aquest cap de setmana se celebra la Festa de la Música, una iniciativa molt arrelada a l'estat francès i que ha tingut un cert seguiment a més d'un centenar de països. A Catalunya Nord, més d'una vintena de municipis proposen concerts gratuïts des d'avui i fins diumenge per aquesta celebració d'inicis d'estiu. Canviem de qüestió perquè aquesta setmana ha nascut el projecte SCAT Media, que vol impulsar informació transfronterera entre Catalunya Nord i Sud. La iniciativa ha estat impulsada per l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació i també per Ràdio Arrels i forma part d'un projecte europeu. En una altra qüestió, Catalunya Nord és el segon departament metropolità de l'Estat en el qual la policia troba més resistència a l'autoritat. Així ho demostren unes dades fetes públiques aquesta setmana pel Ministeri de l'Interior, que explica que aquest tipus d'infraccions han pujat un 10% a Catalunya Nord. En notícies internacionals, Colòmbia vota aquest diumenge la segona volta de les eleccions presidencials, entre un candidat d'esquerres i un d'extrema dreta. Després de 4 anys de presidència d'esquerres, el president Gustavo Petro no és candidat i les enquestes marquen com a favorit el líder de l'extrema dreta. Xavier Vendrell va ser coordinador de l'equip de campanya de Gustavo Petro a les eleccions del 2022.
9: Jo crec que en aquests moments s'ha anat perfilant com a favorit el candidat d'extrema dreta. Desgraciadament, crec que s'han comès bastants errors per part de l'esquerra, tant durant els 4 anys de govern com durant la campanya i personalment, i ho dic aquí perquè ho he dit allà públicament, crec que ha estat un error perquè en una situació tan polaritzada s'havia d'haver buscat un candidat més moderat.
8: Vendrell assumeix que alguns errors del govern de Petro també estan perjudicant el candidat d'esquerres.
9: Haguéssim pogut tenir molt més suport si no s'haguessin comès tots aquests errors. Ha estat un govern amb un percentatge d'execució molt baixa, en els projectes insígnia com per exemple la reforma agrària, la transformació energètica, la reforma de la salut, no s'han consolidat. Hi ha hagut dotzenes i dotzenes de canvis ministerials i a més esquitxat per diversos casos de corrupció. Per tant, això ha desgastat clarament el govern i els candidats, en aquest cas el candidat d'Esquerres.
8: I la calor ja es fa notar a la majoria de Catalunya Nord i serà encara més present en els propers dies. Us deixem doncs ara amb la previsió del temps.
2: poca cosa a dir que sigui molt diferent comparat a ahir. L'assolellament és elevat i puja la temperatura. Si aneu al sol, cal preveure protecció solar. L'índex UV va de 8 a la plana fins a 10 a la muntanya. Potser uns vents de mar una mica més fort, amb cop de vents cap als 50 km per hora. Alguns bancs de núvols decoren el cel, però són completament inofensius. Si aneu al mar, l'aigua és només a 18 graus. Mite aquí les temperatures màximes. 27 a Angostrina, 28 a Ralleu, 30 a Escarú, 33 a Marquixanes, 30 a Vingrau, 31 a Forques i a Sant Esteve, 32 a Arles, 29 a La Manera i a Cervera. Avui Sant Gervasi, Sant Lambert i Sant Romual. Lluny brillant, any abundant.
6: Radio Arels, a Ribes Altes, 95.
1: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
7: Escolteu Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
1: Política a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
8: Colòmbia votarà la segona volta de les eleccions aquest diumenge, unes eleccions on hi arriba un candidat d'esquerra i un d'extrema dreta, i a aquesta hora a Ràdio Arrels volem explicar una mica doncs, com està la situació política en aquest país, i tenim amb nosaltres el Xavier Vendrell. Bon dia.
9: Hola, bon dia.
8: Xavier Vendrell, que ha estat implicat en la campanya del fins ara president de Colòmbia, Gustavo Petro, va estar implicat a la campanya del 2022 i també la del 18. Primer de tot, ara parlarem d'aquestes eleccions, però exactament què vau fer aquestes eleccions passades?
9: Sí, el 18 va ser una col·laboració més puntual, és d'un assessorament estratègic i de comunicació. En la campanya del 22 sí que vaig estar molt implicat, vaig estar participant-hi durant molts mesos. Vaig ajudar a coordinar i organitzar l'equip de comunicació, l'equip de seguretat, l'equip de voluntariat, però sobretot em vaig enfocar durant 4 mesos, vaig estar organitzant tota una estructura molt important en aquell país perquè el control, perquè no et robin els vots, perquè no hi hagi frau electoral, és clau. I vam muntar una estructura que no ha existit mai ni abans ni després del que aquí en diem apoderats, allà en diem testigos electorales, de control del vot, de presència a les escoles, als col·legis electorals, als punts de votació. Amb una xarxa de 86.000 persones vam aconseguir estructurar i organitzar per fer aquesta vigilància del vot l'any 22.
8: Clar, en aquestes eleccions no és Gustavo Petro qui arriba com a candidat d'Esquerres, però Cepeda, que és el candidat, podrà, diguem, aprofitar una mica aquesta xarxa, o s'ha de muntar a cada elecció, diguem?
9: Bé, hauríem pogut aprofitar, però Cepeda ha decidit muntar un equip nou, malgrat que el president Petro li va suggerir que l'equip que ho havien fet fa 4 anys havia funcionat molt bé i que li semblava que el més adequat seria que repetíssim aquell equip, però ell ha preferit muntar un equip nou. Jo, la informació que m'ha demanat i el que m'ha preguntat no té passat, però ell ha muntat el seu equip i tinc la sensació de que no serà un equip tan estructurat, tan organitzat i amb tanta quantitat de gent i tanta presència als col·legis, desgraciadament.
8: Clar, és un tipus de segona volta que no és gens nou a Sud-amèrica, però que hi ha un candidat d'esquerra, un d'extrema dreta. A ja poques hores o pocs dies de les eleccions, hi ha algú que arribi realment com a favorit o realment està molt obert?
9: No, jo crec que en aquests moments s'ha anat perfilant com a favorit el candidat d'extrema dreta. Desgraciadament, crec que s'han comès bastants errors per part de l'esquerra, tant durant els 4 anys de govern com durant la campanya i personalment, ho dic aquí perquè ho he dit allà públicament, No me n'he amagat, crec que ha estat un error, perquè en una situació tan polaritzada el que és capaç de treure el candidat més de centre és el que té més possibilitats de guanyar, i en el seu moment jo vaig suggerir en privada al president i després públicament que s'havia d'haver buscat un candidat més moderat. No tenim un candidat d'esquerra que se'l visualitza, no dic que és una persona molt sensata i molt correcta, però se'l visualitza com un candidat molt a l'extrema esquerra, perquè s'ha intentat vincular-lo a les FARC, que el seu pare doncs, havia estat a la Unió Patriòtica i al Partit Comunista, i per tant doncs, té una mica una imatge pública, un estigma d'una persona molt d'esquerres, i per tant jo crec que i les enquestes ho estan confirmant, però em semblava molt evident que li seria molt difícil mobilitzar un electorat més moderat imprescindible per guanyar les eleccions, perquè jo crec que Colòmbia no dona encara avui perquè un candidat d'esquerra, molt clarament d'esquerra, pugui guanyar unes eleccions més difícils. Per més que li pugui tenir simpatia, jo li pugui tenir molta simpatia al senyor Melenchón, però em dona la sensació de que els candidats estan clarament posicionats a l'esquerra, doncs és molt difícil que guanyin unes eleccions presidencials.
8: En el cas de Cepeda també pot estar també patint, diguem, el fet que el govern de Petro ha tingut diverses crisis de govern, ha tingut diversos canvis ministerials, tot això també està influint en aquest candidat, o el fet que realment tampoc van molt junts s'ha volgut distanciar una mica? Com ha estat funcionant això?
9: No, el vot de Cepeda és un vot molt de Petro, tot i que si el candidat hagués estat el Petro, jo crec que hauria guanyat clarament. Cepeda no té la mateixa força, però el vot que té és amb un percentatge molt elevat, és un vot que ve de la gent que dona suport a Gustavo Petro, el president Petro. I efectivament doncs, sí que hi ha un seguidor molt clarament posicionat en aquest sentit i que per tant votarà sens dubte el candidat Cepeda, però haguéssim pogut tenir molt més suport si no s'haguessin comès tots aquests errors. Ha estat un govern amb un percentatge d'execució molt baixa, en els projectes insígnia com per exemple la reforma agrària, la transformació energètica, la reforma de la salut, no s'han consolidat, s'han parlat molt, s'han donat moltes voltes, però al final no s'han consolidat. Si això s'hagués consolidat i a més hi hagués hagut més estabilitat al govern, no tants canvis, hi ha hagut dotzenes i dotzenes de canvis ministerials i a més esquitxat per diversos casos de corrupció, de gent en alguns casos realment propera al president, tot i que jo crec que ningú, ni tan sols els opositors, dubten que el president no és un corrupte, però sí que és molt evident que hi ha hagut gent de l'esquerra que sí que ha posat la mà a la caixa i, per tant, això ha desgastat clarament el govern i els candidats, en aquest cas el candidat d'esquerres.
8: I Xavier Vendrell, em comentava al principi la importància d'aquesta xarxa d'apoderats. I a més, en aquestes eleccions s'ha desplegat un exèrcit d'observadors internacionals. S'intenta, diguem, neutralitzar una mica la possibilitat de frau per aquí, o realment, o sigui, com és que hi ha tants observadors internacionals? Perquè crec que és, de fet, una de les eleccions que més n'hi ha hagut, si més no a Colòmbia.
9: No, jo crec que la presència tan massiva d'observadors electorals respon més al fet de que aquest mandat del president Petro ha estat molt significatiu, ha estat un líder molt potent que ha tingut una visualització internacional molt alta i, per tant, jo crec que això és el que ha fet que despertar l'interès a molta gent d'arreu del món, i per això tenim aquesta gran presència d'observadors a Colòmbia. Però els observadors, difícilment un observador, i ho dic en l'experiència que he fet d'observador electoral, en el seu moment en vaig fer a El Salvador, en vaig fer a Guatemala, en vaig fer a Bolívia. L'observador electoral coneix poc el país com per identificar i com per detectar situacions de risc de frau, de compra de vots. Això ho ha de fer la gent del territori, que a més està molt ben organitzada, molt blindada, I bé, de fet, nosaltres a les passades eleccions, en el vot al Congrés, la nit electoral ens donaven 15 senadors i al final en vam tenir 20. Estaven 750.000 vots. Bueno, tota la xarxa que vam fer de no només d'apoderats, sinó també tot un sistema digital de control taula per taula, que aquesta vegada tampoc no s'ha organitzat i s'ha estructurat de la mateixa manera, en aquell moment van servir perquè hi haguessin molts milers de vots que se'ns anaven d'allà on l'elector havia decidit cap a altres bandes i que vam aconseguir recuperar.
8: Doncs Xavier Vendrell, membre de l'equip de campanya del fins ara president de Colòmbia, Gustavo Petro, moltes gràcies per atendre'ns a Ràdio Arrels i per provar-nos d'explicar aquestes eleccions d'aquest diumenge a Colòmbia. Moltes gràcies.
9: Sempre un plaer parlar amb la gent del nord del país.
6: Ràdio Arrels, a Sant Nazari, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
3: El 19 de juny del 1986 neix Flora Sempere, del grup El Diluvi. Neix la veu i la bandúria. El Diluvi és un grup de música en valencià que es defineix com de folk modern. Fusionen estils musicals tan diversos com la cumbia, el reggae, la rumba, el folk o encara la música tradicional d'arrel valenciana. Aquesta barreja d'estils l'anomenen mestissatge mediterrani. Un dels seus principals referents és Ovidi Muñoz. El seu primer treball és un recopilatori de quatre versions que li reten homenatge i el segon disc, Motius, també hi versionen tres temes més d'Ovidi Muñoz. Les cançons pròpies del Diluvi parlen d'amor i de lluita. També reivindiquen la rebel·lia femenina. Han col·laborat amb el cantant i acordionista Carles Belda o encara amb components del grup Zoo. L'any 2023 van anunciar una aturada provisional però indefinida i com a comiat van publicar un setè àlbum amb diferents cançons presentades al llarg de l'any. Escoltem I tu sols tu, de El Diluvi, inspirat en un poema de Maria Mercè Marçal.

0: Fins aquí el grup El Diluvi amb la cançó I tu sols tu, una adaptació d'un poema de Maria Mercè Marçal.
1: Ràdio Arrels, a Banyuls dels Aspres, 95.
2: Era més bonic el meu país.
3: Des del 1981, aquesta ràdio ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim-ne fragments. Josep Marlès va ser un dels molts catalans que van haver de fer la retirada l'any 39. Es va establir a Perpinyà i era un habitual del Centre Cultural Català al barri de Sant Mateu de Perpinyà. Havia viscut de primera mà fets importants de la història de Catalunya, havia participat als fets de Prats de Molló l'any 26, al costat de Francesc Macià, era fundador del Partit Català Proletari, un partit que es va integrar després al PSUC, d'on va ser expulsat l'any 49, juntament amb Joan Comorera. L'any 86, en ocasió del 50è aniversari de la sublevació militar feixista a l'estat espanyol, explicava el seu testimoniatge a Ràdio Arrels.
4: En aquells moments, jo era un militant de base del Partit Català Proletari i em trobava a Sant Feliu de Llobregat amb la missió d'anar creant les condicions polítiques per anar a la creació d'un partit únic de la classe obrera de Catalunya, que més tard, l'endemà mateix del sublevament feixista, es traduïa amb la presència del PSUC de Catalunya.
5: Quina edat teníeu en aquest moment, l'any 36?
4: Tenia 33 anys. 33 anys. Tenia 33 anys. I, de fet, no ens va sorprendre l'aixecament facciós, com totes les forces que havíem actuat i ens havíem mobilitzat entorn del Front Popular, érem conscients de que l'amenaça del feixisme cada dia es anava precisant més damunt dels nostres pobles, damunt de Catalunya. Això ens feia pensar no solament l'informació que teníem dels contactes que havien hagut entre els caps de brot de la fracció feixista amb Mussolini i amb Hitler, com també ens ho feia pensar el fet de que el govern de la República, que en aquells moments estava a mans de forces estrictament republicanes, no havia comprès el perill que es anava perfilant a l'horitzó i, malgrat l'experiència d'octubre, no havia pres les mesures necessàries per deixar una quantitat de generals traïdors a la paraula donada en funció de poder-se aixecar contra el govern de la República. Van negligir les diferents advertències que se'ls havia formulat i ens vam trobar amb el fenomen extraordinari de que, quan el 18 de juliol, en llocs claus de l'exèrcit i en diferents regions de l'estat espanyol hi trobaven homes no tillats ja completament determinats com homes pertinyents al feixisme. Aleshores, vull dir que la sublevació no ens va sorprendre i ens preparàvem precisament per fer front a aquesta sublevació, amb dificultats i amb possibilitats minces, perquè per altra banda es va donar el fenomen extraordinari de que el govern de la Generalitat, però de manera fonamentalment el govern de la República, no van tenir van prendre cap mesura per tal de donar possibilitat al poble de que pogués defensar amb armes el règim de la República i de la democràcia. Això va ser un fet real i que va contribuir enormement a que el feixisme pogués triomfar en zones les menys proletaritzades, les menys industrials, normalment de l'estat espanyol.
3: 1986, Josep Marlès parlava del 18 de juliol del 36, en el 50è aniversari de l'inici del cop d'estat feixista dirigit pel general Franco a l'estat espanyol.
6: Sortides, esdeveniments, expos, trobades i més coses. Lleures en Orri, L'agenda de Ràdio Arrels.
7: Bon dia, soc de Joan Ferris de l'associació Terra Univers de Sure. Us vull anunciar que el dimarts 23 de juny a les 8 hores a l'Observatori venim a escoltar i gaudir l'història de la relativitat d'Albert Einstein. L'accés a aquesta vetllada es demanarà 12 euros per als adults i gratuït per als menors de 14 anys. Després, la conferència, envoltats d'astrònoms i dels nostres telescopis, podreu observar les constel·lacions i també els objectes molt llunyans. Cal reservar a contact@terrenivers.com o trucar el 07 66 92 72 07. Veniu en gran nombre a aquesta vetllada per aprendre i contemplar el cel. Moltes gràcies, fins aviat.
1: Radio Arrels, a Pollestres, 95.
8: Radio Arrels.
6: Radio Arrels.
9: Poca cosa a dir que sigui molt diferent comparat a ahir. L'assolellament és elevat i puja la temperatura. Si aneu al sol, cal preveure protecció solar. L'índex UV va de 8 a la plana fins a 10 a la muntanya. Potser uns vents de mar una mica més fort, amb cop de vents cap als 50 km per hora. Alguns bancs de núvols decoren el cel, però són completament inofensius. Si aneu al mar, l'aigua és només a 18 graus. Mite aquí les temperatures màximes: 27 a Angostrina, 28 a Ralleu, 30 a Escarú, 33 a Marquixanes, 30 a Vingrau, 31 a Forques i a Sant Esteve, 32 a Arles, 29 a La Manera i a Cervera. Avui Sant Gervasi, Sant Lambert i Sant Romual. Junt brillant, any abundant.
1: Radio Arrels, a Sant Joan la Sella, 95.
10: Si el dia es lleva gris i el sol s'amaga darrere un núvol gros.

Deixa que el dia passi sense cap pressa, deixa que el temps circuli sense avisar, deixa que el vent s'endugui la paperassa, deixa que el dia passi

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
2: Bon dia. Avui parlarem de camp en un assaig històric de la Montserrat Roig, Els catalans als camps nazis. Quina paraula més bonica, la de camp. Prové del llatí campus i evoca tant la plana, el món natural fora de la ciutat, com aquest món cultivat per l'home. El famós Beatus Ille d'Horaci o el Locus Amenus de l'edat mitjana. Titus Livi escrivia «Is divum qui vuestros campos pascit placide», el Déu que protegeix els vostres camps en pau. Ara bé, aquest camp de pau i prosperitat pot esdevenir el seu antònim. Les platges gèlides d'Argelès i Sant Cebrià o la plana glaçada de Ribes Altes, camps de refugiats de la retirada que, en l'últim cas de Ribes Altes, empresonaria jueus, gitanos, presoners alemanys i harquis al llarg de la seva dramàtica història. O a l'Alemanya nazis, els camps d'extermini, en particular dels polítics, els famosos, els tristament famosos Nacht und Nebel, Nuit Brouillard, segons el títol de la pel·lícula de l'Alain René del 1956. I justament Noche y Niebla és la traducció al castellà del títol del llibre de la Montserrat Roig. I justament parlant de la Montserrat Roig, que hi pinta en aquest panorama? Filla de la burgesia, periodista i novel·lista, que gaudia ja de cert prestigi als anys de 1970, era considerada una de les dones més guapes i brillants de Barcelona. Fixeu-vos que l'any 1972, en ple tardofranquisme, passejava en minifaldia de bracet del Terenci Moix per épater le bourgeois, segons l'expressió de Baudelaire i Rimbaud. El 1977, a les beceroles de la transició política, El temps de les cireres, novel·la emblemàtica d'aquest període, és publicat al mateix temps que Els catalans als camps nazis. De fet, aquest llibre, originalment, era un treball d'encàrrec per senzills motius econòmics. La Montserrat Roig, que era molt pencaire, s'hi va dedicar tant que els anys següents de la publicació anava pels instituts a fer conferències sobre la tragèdia silenciada dels catalans, homes i dones, deportats als camps nazis. A partir d'una cinquantena de testimonis, amb un prefaci d'Arthur London, donarà veu a cada individu condemnat al silenci, a la humiliació o a la mort. Us confesso, com un dels traductors al francès d'aquest assaig, que hi ha un abans i un després d'aquesta lectura que us aconsello. I parlant de lectura, per acabar, us llegiré la meitat d'una de les 817 pàgines del llibre. Al camp de Ravensbrück hi havia tota classe de dones. La dona passiva, abocada a la mort sense saber ben bé per què. Les butxins com la Graf, col·laboradores conscients d'una ideologia masclista. Les prostitutes que havien amagat resistents per un soterrat però evident sentiment de la justícia més estricta. I les resistents. Les deportades catalanes eren tractades al camp de Ravensbrück com a franceses i s'enyoraven de Catalunya com unes beneïtes. Franceses, a qui el llibre les Françaises a Ravensbrück només dedica apenas 4 ratlles. Entre les republicanes hi ha un nom que hauria d'acompanyar per sempre les nostres testimonis. Es tracta d'una noia molt vella i molt jove, a qui en deien la Mimi. Era una republicana que un dia no va fer res per impedir que s'estimbés una carreta plena de projectils antiaeris. Al començament d'ese a Hollenschen contra la Dolors Gené van penjar 3 companyes. L'una d'elles era republicana. Només sabien que li dèiem la Mimi. Acabo amb aquest testimoni. La Mimi definitivament existeix als nostres ulls. Que tingueu un bon dia.
1: Punts i comes, del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Boguer Guastaví.
3: Radio Arels, a Toluges, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Cultura a Ràdio Arrels.
2: Mari Lloberes, sou la presidenta, em sembla, de l'associació Pa de Porta.
3: La copresidenta, bon.
2: I una de les ànimes d'aquest festival, la Moisson, d'aquest mes de juny aquí a Ceret. D'on es va venir aquesta idea o aquest interès per, a la vegada, la poesia i la literatura?
3: A veure, jo soc una apassionada depuis sempre, una apassionada de llibres, llegeixi depuis l'etxa de 5 anys i me som pas mai arrestat. I el meu darrer post a treballar era un post de

0: Enric Ludovic Macé.
1: Ludovic Macé, que...
0: És per això que vàrem
1: Clar.
0: proposar dins d'aquest festival, s'hem proposat la lectura d'una correspondència de Ludovic Macé amb en Dubuffet, que era un pintre, doncs era molt interessant. Hi ha dues persones de l'associació que varen llegir a Sant Roc aquesta correspondència, que és molt interessant.
1: Llavors, l'heu trobat de seguit, aquest públic? Perquè jo, una de les meves sorpreses és de veure la quantitat de gent que segueix un festival sobre poesia i literatura. Sembla gairebé impossible a hores d'ara, on la gent se tanca, on hi ha altres aficions, altres oportunitats, i és veritat que la poesia, sobretot, és desconsiderada i té aquesta imatge a la vegada de passeista i de confidencialitat.
0: El primer any va ser un xic difícil perquè seguien del Covid, però el que hi ha és que tenim un públic un xic fidel que venia ja a les nostres manifestacions de poesia, que eren molt més petites, o en feien una cada mes, però ja tenia una base de públic. I cada any, com que la programació era de més en més interessant, perquè hem tingut autors molt, molt coneguts, vam tenir l'Hervé Letellier, que ha tingut el Prix Goncourt, en Javier Cercas, hem tingut noms així, i s'hem també fet venir auteurs i autrices catalans. Tot això ens ha portat un públic interessat, sobretot que s'hem provat de fer fórmules molt un xic diferents dels entretiens. També fem lectures musicales, lectures ballades. Aquesta tarda tenim, per exemple, una lectura ballada d'un llibre de l'Agnès de Sarta. És formidable perquè, a més, per la gent, pels agrada pas massa els llibres, venen a passar un bon moment.
1: Ho feu també en col·laboració amb llocs referents de la literatura. Hi ha una hemeroteca a Ceret i també una llibreria, Le Cheval dans la Robe.
0: A Ceret tenim la chance de tenir una mediateca. La mediateca cada any rep un espectacle per la Mainada. Aquest any ha tingut molt de succés, era formidable, hi havia molta Mainada perquè d'habitud hi ha gent, però poca Mainada. Aquest any s'hem tingut molta Mainada, som molt contents. I la llibreria ens acompanya des del debut i té un stand, cada lectura hi ha un stand amb signatures i tot. I avui estan fet un cafè llibre, que ens han presentat dos llibres que ens aconsellen. Aquest partenariat marxa molt bé amb la llibreria, ens regalem.
1: Hem preguntat al Frederic Udina, que és un dels vostres col·laboradors, de l'associació i del festival, sobre projectes. És encara en gestació o ja podeu avançar alguna cosa per a la temporada vinent, que suposo començarà a la tardor, no? 2026-2027.
0: La programació en general la fem a partir del mes de setembre, de setembre fins a desembre. El mes de desembre té de ser acabat, si no és complicat acabat. Bon, tenim qualques idees. El que hi ha és que cada any provem de tenir sempre un escriptor català que és traduït dins d'altres llengues, és important per difusar un xic als escriptors catalans, doncs estem segurs que n'hi haurà un o una l'any vinent. Provem de tenir també un nom un xic coneixit que no es fa venir gent, doncs qualcú que ha tingut un preu, que és un xic reconeixit, i provem de fer descobrir també autors més joves, bastant coneixits, però que ens interessen molt. Doncs cada any fem això i acabat provem d'atrapar espectacles, coses que ens interessen, que justament barregen música i música i literatura, música i poesia. Doncs cada any tenim un format un xic així. Doncs l'any vinent ressemblaran això i provarem d'ésser encara més, encara més imaginatius dins de la nostra programació.
1: Al moment de la inauguració heu fet també una crida a adherents, a gent que us vulguin sostenir, que siguin benèvols o que siguin actius. Adherir a l'associació Pa de Porta és una formalitat molt senzilla, és una cotització totalment simbòlica.
0: És una cotització molt, molt baixa, és 10 euros la cotització, doncs és donat.
1: Vols dir que passa amb això que viviu?
0: No, visquim amb subvencions públiques, però és molt important demostrar també que l'associació creix amb les seus adhesions.
1: Podem passar... Són gent de Ceret, gent del voltant, hi ha una miqueta de tot?
0: Hi ha gent de per tot, hi ha més gent de París que venen cada any, hi ha gent de Ceret, hi ha gent del Vallespir, hi ha gent d'un xic de Perpinyà, a l'hora d'ara tenim una seixantena d'adherents. Varen començar, eren 30-40, doncs és pas mal. Però és veritat que és important per nosaltres de tenir de més en més adherents i de tenir de més en més benevoles, també, perquè un festival com això demana molt d'esforços.
1: 60 adherents i de visitants, de gent que circulen durant el festival, n'heu fet una comptabilitat?
0: L'any passat hi va haver 1.000

0: persones. Varen començar 400 el primer any i l'any passat hi va haver 1.000 persones. Aquest any segurament hi haurà almenys o tant, segurament més.
1: Molt bé, doncs endavant. Moltes gràcies a Maria Lloberes, de l'associació Pa de Porta i del Festival La Moisson.
2: Radio Arrels, el Soler, 95.

tot llegint novel·les rosa. En el teu destí d'esposa, en la mort, que mai se'n va, i vingué el teu príncep blau, et va endur al seu palau, una fantàstica caseta, ruta de pià. La grisó molt aviat va ofegar el conte de fades, l'esperança així acabades, la podreix la realitat, decebuda vas anant fent, trampejar l'avorriment, però el pitjor encara no havia arribat. Amb l'ajuda d'un precari trist treball i del conyac i del seu cervell primari, el teu príncep embriac t'oferí com a primícia, a partir d'un cert moment, una mena de carícia, potser massa contundent. Les veïnes van sentir tirallongues de mentides que explicaven les ferides sense denunciar el butxí. Si tens un ull de vellut és només perquè has caigut. No s'ho creu ningú, però no hi ha res a dir. Vas anar a veure la mare per tenir algú amb qui parlar, i només veure't la cara va agafar-te de la mà. Per salvar el teu matrimoni et va dir: sigues pacient, val més viure amb un dimoni que un fracàs davant la gent. Reps quan torna del carrer, si els cigrons no són prou tendres, si la puta del divendres no li ha mamat prou bé. Reps si coses diu un sol mot, reps per re i reps per tot, i de nit et poses bé i el deixes fer. De vegades fent bugada et sorprens cantussejant, tot plorós una tonada de quan eres un infant. Bessie Smith era la reina del Bay Blues, i Eddie Gauss, tu no has tingut gaire feina per ser la reina dels blaus. Et fa por deixar el teu pis, et fa por creuar la porta, creus que mai seràs prou forta per mirar de ser feliç. El món de debò no és lluny, l'intueixes però s'esmuny, de l'infern estant no es veu.

potser són lliures ara, però ficades al taüt. En el món hi ha moltes naus amb les veles desinflades, malmenudes i amarrades per un tràgic joc de daus. Sovint miren l'horitzó, imaginen la cançó que els farà oblidar algun dia

0: farà oblidar algun dia el blues dels blaus.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
4: Albert Noguer.
5: La bicicleta elèctrica pot ser més esportiva que la tradicional. Bon dia. La bicicleta elèctrica és més esportiva que la tradicional, fins i tot. La frase pot semblar paradoxal, però dades científiques ho confirmen i no són de fabricants de bicicletes elèctriques. En un moment en què la urgència climàtica exigeix repensar radicalment la mobilitat, la bicicleta amb assistència elèctrica s'imposa com una de les solucions més eficaces, més saludables i menys contaminants disponibles avui dia. La petjada de carboni d'una bicicleta elèctrica al llarg de tot el seu cicle de vida és de només 13 grams de CO2 per quilòmetre recorregut. Una xifra ínfima comparada amb els més de 100 grams per quilòmetre d'un vehicle de combustió i també molt inferior als 60-75 grams d'un cotxe elèctric. L'argument que la bateria contamina queda desacreditat. La d'una bicicleta elèctrica pesa només uns pocs quilos enfront dels centenars d'un cotxe. Pel que fa a l'activitat física, un altre estudi realitzat en 7 ciutats europees revela que els usuaris de bicicleta elèctrica fan de mitjana una activitat física lleugerament superior a la dels ciclistes tradicionals. 4,463 minuts d'equivalent metabòlic setmanals contra 4,085. La clau és que recorren distàncies molt més llargues, fins a 9,4 quilòmetres de mitjana, el doble que amb una bicicleta convencional. I el guany és especialment notable entre els que abandonen el cotxe per la bicicleta elèctrica, 550 minuts addicionals per setmana. La bicicleta elèctrica pot ser, doncs, una porta d'entrada a una vida més activa per un públic més ampli i divers.
6: Ràdio Arrels, a Salses, 95.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 8. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
3: Bon dia, és divendres 19 de juny. La informació a aquesta hora amb Miquel Martínez Vila. Aquest cap de setmana se celebra la Festa de la Música, una iniciativa molt arrelada a l'estat francès i que ha tingut un cert seguiment a més d'un centenar de països. A Catalunya Nord, més d'una vintena de municipis proposen concerts gratuïts des d'avui i fins diumenge per aquesta celebració d'inicis d'estiu. Canviem de qüestió perquè aquesta setmana ha nascut el projecte Scat Media, que vol impulsar informació transfronterera entre Catalunya Nord i Sud. La iniciativa ha estat impulsada per l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació i també per Ràdio Arrels i forma part d'un projecte europeu. En una altra qüestió, Catalunya Nord és el segon departament metropolità de l'Estat en el qual la policia troba més resistència a l'autoritat. Així ho demostren unes dades fetes públiques aquesta setmana pel Ministeri de l'Interior, que explica que aquest tipus d'infraccions han pujat un 10% a Catalunya Nord. En notícies internacionals, Colòmbia vota aquest diumenge la segona volta de les eleccions presidencials, entre un candidat d'esquerres i un d'extrema dreta. Després de 4 anys de presidència d'esquerres, el president Gustavo Petro no és candidat i les enquestes marquen com a favorit el líder de l'extrema dreta. Xavier Vendrell va ser coordinador de l'equip de campanya de Gustavo Petro a les eleccions del 2022.
4: Jo crec que en aquests moments s'ha anat perfilant com a favorit el candidat d'extrema dreta. Desgraciadament, crec que s'han comès bastants errors per part de l'esquerra, tant durant els 4 anys de govern com durant la campanya i personalment, i ho dic aquí perquè ho he dit allà públicament, crec que ha estat un error perquè en una situació tan polaritzada s'havia d'haver buscat un candidat més moderat.
3: Vendrell assumeix que alguns errors del govern de Petro també estan perjudicant el candidat d'esquerres.
4: I haguéssim pogut tenir molt més suport si no s'haguessin comès tots aquests errors. Ha estat un govern amb un percentatge d'execució molt baixa, en els projectes insígnia, com per exemple la reforma agrària, la transformació energètica, la reforma de la salut, no s'han consolidat. Hi ha hagut dotzenes i dotzenes de canvis ministerials i, a més, esquitxat per diversos casos de corrupció. Per tant, això ha desgastat clarament el govern i els candidats, en aquest cas el candidat d'Esquerres.
3: I la calor ja es fa notar a la majoria de Catalunya Nord i serà encara més present en els propers dies. Us deixem, doncs, ara amb la previsió del temps.
5: Poca cosa a dir que sigui molt diferent comparat a ahir. L'assolellament és elevat i puja la temperatura. Si aneu al sol, cal preveure protecció solar. L'índex UV va de 8 a la plana fins a 10 a la muntanya. Potser uns vents de mar una mica més fort, amb cop de vents cap als 50 km per hora. Alguns bancs de núvols decoren el cel, però són completament inofensius. Si aneu al mar, l'aigua és només a 18 graus. Mit aquí les temperatures màximes, 27 a Angostrina, 28 a Ralleu, 30 a Escarú, 33 a Marquixanes, 30 a Vingrau, 31 a Forques i a Sant Esteve, 32 a Arles, 29 a La Manera i a Cervera. Avui Sant Gervasi, Sant Lambert i Sant Romual. Junt brillant, any abundant.
6: Ràdio Arrels, a Puntellà, 95.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
7: Ràdio Arrels.
2: El llibre de la setmana amb Joana Serra.
8: Com cada setmana estem amb la Joana Serra de la Llibreria Catalana. Bon dia, Joana.
9: Molt bon dia.
8: Què ens has portat avui?
9: Avui parlem d'un àlbum infantil, que és un documental que es diu I tu,
1: Com ho veus? De Víctor Bellmunt. En parlem perquè és un... perquè m'agrada molt, però també perquè és un dels llibres que ha estat ja seleccionat per al que és el Premi del Llibre Vivent, que és una mena de concurs de joves lectors que cada any fa el Departament dels Pirineus Orientals, que organitza la Mediateca Departamental i que selecciona 4 o 5 llibres per diferents talls d'edats. I ara ja tenim la selecció per al curs 2025-2026. I si hem triat de parlar-ne aquesta setmana és perquè el dissabte 14 de juny hi ha la festa d'aquest concurs de joves lectors, que és una festa que ja fa quasi 20 anys que se fa, em sembla, o 19 anys, i que és una festa que promou la lectura i la literatura juvenil en francès, d'una banda, i en català, també de l'altra, amb ple d'espectacles a l'entorn dels llibres, ple d'activitats. És una festa que val molt, molt la pena. Us convido a anar-hi, és el dissabte 14 de juny, la festa del llibre vivent, al Parc Palaudà de Twix, aquest any. Se fa a Twix. Bé, tot això per dir que aquí celebrarem els llibres que aquest any la mainada ha llegit a l'escola i han votat i han triat el que els agrada més, però ja tenim els llibres de l'any que ve. I n'hi ha un dins la selecció dels 6-9 anys que es diu I tu com ho veus? Que és l'història, de fet és una taula, d'un àpat, amb tota una família al voltant, i en aquest llibre veurem cada vegada la mateixa taula, però vista per una persona diferent de la taula. I, francament, ho trobo molt original i divertit. Llavors, és un nen que parla i que diu aquesta és la meva família, es veu una taula amb tots els avis, els germans, els pares, el gos, tothom el que hi ha. I resulta que aquest nen és daltònic. Llavors, a la següent pàgina veiem com veu la taula amb els, per nosaltres, pels que no sem daltònics, amb els colors diferents, no? I tot el llibre és així. És la visió amb els ulls de cada persona que hi ha a l'entorn de la taula. Per exemple, diu, la meva mare és científica i veu la vida només amb dades. I llavors, tota la taula és presentada amb xifres. O, per exemple, el pare és un entusiasta dels videojocs i hi ha una taula doncs tota pixelitzada com si fos un videojoc. És un llibre que trobo molt divertit, però també interessant per fer parlar la mainada de que les coses es poden veure, les coses que són iguals es poden veure de maneres molt, molt diferents, no? El seu cosí, el Lluc, és un boig dels dinosaures. Llavors, la taula és plena d'animals i de fa... És un llibre que permet també fer volar la imaginació, no? Què més? L'Oreo és el millor gos del món, perquè també hi ha el gos a l'entorn de la taula i li agrada molt el menjar, no? I què veureu? Només veu el menjar sobre de la taula, no? Hi ha... No puc desvelar-ho tot, perquè hi ha coses molt diferents, però hi ha un que és molt pertorbador, per exemple, que és l'àvia Júlia, que tothom s'estima molt, però que ja no hi veu gaire bé. Llavors és molt pertorbant, perquè realment el dibuix és tot borrós i és una altra manera de veure la taula. Doncs no és un conte, és un llibre, diguem, documental per reflexionar sobre com el que tenim en el nostre entorn tothom ho percep d'una manera diferent, no pas ni millor ni pitjor, sinó diferent, no? I tu com ho veus? És un llibre doncs, que ha publicat l'editorial Zaorí, que fan molts llibres documentals, d'en Víctor Bellmunt, que és un il·lustrador bastant conegut del nostre país, i que serà un dels llibres que la mainada l'any que ve podran, entre altres llibres, aquest és un dels 4 o 5 que estan triats a la secció dels 6-9 anys, podran llegir junts a classe i decidir si és el que els agrada més o no per l'edició del Premi del Llibre Vivent del 2025-2026. I tu, com ho veus?
8: Moltes gràcies, Joana, i fins a la setmana vinent.
1: Que vagi bé. Adéu.
6: Radio Arrels. A Vives, 88.2.

una cicatriu no hi ha ferida. Records d'aquell hivern quan vas marxar al matí. Però ja saps que t'estiu igual. Ja saps que jo t'estiu igual.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Andreu Turrón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
2: Som a Ràdio Arrels fent un repàs de la història de la música tradicional de Catalunya Nord i en els últims episodis, aquí amb l'Oriol Lluís Gual i el Pere Jordà, hem estat parlant de la cobla, primer la cobla de joglars i després hi ha una cobla diferenciada rossellonesa, però, de fet, molta gent té associada la cobla a una dansa i aquesta dansa és la sardana. Per això avui volem centrar-nos una mica en el que és aquest tipus de cobla. Oriol Lluís Gual, Pere Jordà, bon dia als dos.
3: Bon dia. Adéu.
4: Doncs sí, per fer la continuació del que havíem pogut dir, la cobla rossellonesa es crea aquí a casa nostra en 1857, que és la cobla de sis músics que continuarà tal qual fins en 1914. Ella evolucionarà en paral·lel del que anomenarem les cobles de sardanes. Però fins llavors tens cobles del Prince d'Empordà que venen aquí a Serret a tocar i cobles de Perpinyà que venen a tocar. Perquè toquen el mateix repertori, el mateix nombre de músics, vull dir, és exactament la mateixa cosa, i potser costa menys car a gent de Figueres de fer venir una cobla de Perpinyà o de Serret que no pas a gent d'Estagell de fer venir gent de Perpinyà. Donc, vull dir, això tothom juga junt. A partir dels anys 50, amb el desenvolupament també de la sardana, les cobles comencen a canviar, el repertori canvia. Les cobles nord-catalanes no toquen cap sardana. Toquen balls, toquen el contrapàs, toquen músiques tradicionals, balls, xotis, el que sigui, no toquen sardanes. Doncs sis és suficient. Aleshores que a l'Empordà es comencen ja a fer sardanes per un xic més de músics. Es veu ben bé aquesta diferència i cap allà 1900 Perpinyà, Serret, fan venir l'antiga pep de les cobles, l'antiga pep de Xins, de Figueres, les fan venir perquè és prestigiós. Venen a fer concerts, balls, i quan la gent comença a ballar sardanes, són més aviat gent, com escrivia l'Albert Magnac, de Tras los Montes, gent catalans que han vingut aquí per la feina, que ballaran sardanes. Bé, avui no parlem sardana. Avui parlem d'aquesta evolució, en paral·lel. I ja cap allà 1910 es posa... I aquesta pregunta ja comença a sortir de gent que diuen les cobles de sardanes a 11 músics és bé, eh? I troben que les nostres són petites, de 6 músics. Però 6 músics només en paga 6, no? Costa menys car. Bé, hi ha tota una història també darrere que es posa en plaça. Primera Guerra Mundial, les cobles es paren. No tornen a agafar directament en 18. Comencen, però és bastant complicat. S'estructuren la segona cobla rossellonesa en 1921. Sis músics encara. El tible, la prima, dos, desapareix i és la trompeta que el reemplaça. I el contrabaix comença a aparèixer dins les cobles a la plaça del trombó baix de metall que hi havia. Ens quedem a sis... Comencem a mirar un xic que passa de l'altra banda i el repertori comença a evolucionar lleugerament.
5: Sí, de sis, de mica en mica es passa fins i tot algun s'atreveix a afegir un músic, dura poc, sobretot per temes econòmics. Doncs tindríem al nord una prima, dues tenores, una trompeta, ja que ha substituït el cornetí, un baix de metall i el contrabaix. Bon, més o menys aquí tindríem la formació estable o més habitual. És en el mateix moment on la cobla de sardanes també comença a implantar-se a Barcelona. I de 10 músics que tenia, algun comença de tenir-ne 11. Bon, també aquesta dècada del 1920 és l'època meravellosa de compositors com el Garreta. Doncs, la cobla de sardanes, de moment encara és quelcom que es coneix, que els músics del nord coneixen, però no deixa de ser una curiositat. Algun potser adaptarà la Santa Espina o alguna, o el Partoploro del Pep Ventura, precisament, però adaptant de 10 o 11 músics aquest repertori. Una peça o un parell de sardanes per una cobla rossellonesa, senzillament. I caldrà esperar. És a dir, començarà l'implantació de la sardana i, per tant, l'evolució cap a la cobla de sardanes després del 1945, després de la liberació, d'un banc per la presència de refugiats, d'exiliats, de la guerra dels tres anys, i també l'impuls particularment del Vallespies, tant però no només, podem citar els foments de Ceret, de Banyuls, que tenen interès per aquest repertori, que és repertori escrit expressament per cobla, el Garreta, els germans Saderra i Puigferrer. Evidentment, cal pas descuidar la presència del Pau Casals, i qui més em deixi, la nissaga del Serra, pare i fill. Tot això és un repertori extremadament ben escrit, però que evidentment queda millor quan es toca amb el nombre de músics adient. I doncs, malgrat tot l'evolució, diguem-ne, de la cobla rossellonesa cap a la cobla de sardanes, de 11 músics, serà llarga. La primera cobla nord-catalana de sardanes és la Perpinyà, constituïda en bona part, si no en majoria, per justament catalans exiliats, que se'n deia Perpinyà però que era basada a Pollestres. I doncs això és prou d'hora, molt finals dels anys 40, principis dels anys 50. Però, a part d'aquesta cobla, caldrà esperar l'any 1979 que la primera cobla, en fi, que la cosa comenci, es vegi que comença d'arrelar de debò. I doncs 1979-1980 és la creació de la principal del Rosselló, que encara existeix, de la qual jo mateix soc Flavio Leira, perdoneu la promoció, i el que acabarà d'enterinar la cosa és la creació de la cobla mil·lenària 10 anys més tard, l'any 1989. De fet, l'última cobla que es quedarà rossellonesa, per dir-ho d'alguna manera, seran els Casanoves, que malgrat tot hauran augmentat de 6 o 7 músics, hauran passat a 9 músics, però a principi, justament després de la creació de la mil·lenària i durant la dècada del 1990, adoptaran definitivament el nombre d'11 músics com a cobla de sardanes.
2: Per tant, ara, les cobles que queden a Catalunya Nord són totes de sardana.
5: Sí, sí, sí, i tant. De cobla a l'antiga, per tradició ja no en queda. Evidentment que es pot recrear el repertori, que és el que vam fer amb la cobla rossellonesa, quan es va tornar a trobar les partitures de cobla de les obres per cobla del Deodat de Sèvres, però són recreacions i encara no són amb instruments d'època. Encara queda per fer.
4: És veritat que una cosa que no hem dit és que, per exemple, cobla de joglars, bon, tenim pocs rastres de com s'anomenaven, doncs. Tot el que són les primeres cobles rossellonesos són cobles amb sobrenoms. Els Ferriols, els Mates, hi ha un que es deien els Lols, els Pistolets.
5: De fet, malnoms de músics, cobles familiars.
4: Cobles, bé, aquí, familiars, amb el sobrenom de la família. Els Mates, era el pare que es deia Mates, que va donar el Martí Mates, i ahir mateix ho va passar a l'Albert Magnac, que era el net, que es deia Albert Magnac Mates, i doncs va continuar així. Entre les dues guerres, aquí són els noms dels cap de cobles que arriben. Tenim els Cortimates, tenim els Combogili, són els noms. I després, quan les cobles de sardana apareixen, aquí són marques que arriben. Com deia el Per, la principal del Rosselló, després tindrem la Mil·lenària, la Tres Vents, totes aquestes coses, són noms de cobles que apareixen i que toquen sardanes. Això es viu ben bé. Per tornar a parlar de Perpinyà, del que deies, quan la gent arriba, és veritat que aquests fan una còbia de seguida 11, em sembla. Fan dos contractes i una cosa com aquesta, de memòria no, no ho tinc, i no funciona. I de 11 són obligats a tornar a passar, em sembla, a 6 o 7, i després de mica en mica tornen a pujar i tothom comença a seguir de pujar. Quan fan això canvien totalment amb el repertori, en parlarem a l'ocasió d'una altra emissió, però el repertori s'adaptarà també al nombre de músics.
5: Sí, en tot cas, per quedar-nos només amb la cobla i sense dir massa coses sobre la sardana que mereix un capítol sencer, en tot cas, vet aquí el panorama de l'evolució de la cobla de Juglars, passant per la cobla rossellonesa i fins a l'actual cobla de sardanes, més o menys un teniu resumit.
4: Només faré una conclusió amb l'Albert Magnac, que l'Albert Magnac era un, de Serret, era un gran defensor d'aquestes cobles rossellonesas, que no va entendre, va pareil després de la Segona Guerra Mundial, perquè no entenia el nou repertori. I va tornar a fer una cobla familiar amb el seu net, amb el seu fill, de 4 o 5, van fer 2 anys d'animacions, però no podia més tocar en cobla, perquè no s'hi trobava. Aleshores, que va ser un gran músic. I al revés, la seva figura va ser discutada durant molt de temps perquè passava per ser el petit músic que tocava d'aquestes cobles rossellonesas de casa nostra i que no era d'una cobla principal, d'una cobla de sardanes que tocaven grans compositors. Avui dia espero que arribem a fer canviar les coses perquè la figura d'Albert Magnac per entendre l'evolució de la cobla és fenomenal i capdalt.
2: Doncs hem fet aquest repàs als últims episodis de l'evolució de la cobla fins a arribar a aquestes cobles de sardanes. Moltes gràcies a tots.
4: Moltes gràcies.

0: Andreu Turrón no va inventar la tenorra. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
1: Radio Arrels, en FIAC 95.

n'essis lluny, tan lluny que no sabés, tan lluny que no sabés. Tampoc ningú sabria el meu destí.

0: Si anessis lluny, tan lluny que no et sabés, tan lluny que no et sabés.
1: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
3: Poca cosa a dir que sigui molt diferent comparat a ahir. L'assolellament és elevat i puja la temperatura. Si aneu al sol, cal preveure protecció solar. L'índex UV va de 8 a la plana fins a 10 a la muntanya. Potser uns vents de mar una mica més fort, amb cop de vents cap als 50 km per hora. Alguns bancs de núvols decoren el cel, però són completament inofensius. Si aneu al mar, l'aigua és només a 18 graus. Mit aquí les temperatures màximes, 27 a Angostrina, 28 a Ralleu, 30 a Escarú, 33 a Marqueixanes, 30 a Vingrau, 31 a Forques i a Sant Esteve, 32 a Arles, 29 a La Manera i a Cervera. Avui Sant Gervasi, Sant Lambert i Sant Romual. Junt brillant, any abundant.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
4: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
5: Escolteu el disc de la setmana i avui conversem amb en Ramon Gual, un cantant de Catalunya Nord. Tu, Ramon, em deies abans que sempre has tingut clar que volies fer música. Hi ha hagut moments on has tingut vergonya de pujar als escenaris, on has dubtat una mica més del teu treball propi, o mai?
6: No, mai. No, escolta, al començament sé que la meva preocupació, saps, quan puges per primera vegada a l'escenari, fas atenció primer a tu, personalment, fas atenció al que fas amb la guitarra, si està ben afinada, si tens por de t'enganyar, o de descuidar una lletra, o de descuidar uns acords, doncs la preocupació és aquesta. Avançant en el temps, després vaig començar, quan domines una mica al cap d'un moment el que fas musicalment, doncs comences una mica a mirar d'altres coses. No he dubtat mai, perquè sempre el fet de cantar, sigui el que sigui, poesia, cançons o cançons tradicionals, populars o d'altres, se crea un ambient a l'interior que em convé. Doncs al cap d'un moment entro a la cançó, m'hi estic a dintre i estic bé i m'hi quedo fins al final.
5: I a tu t'agrada més cantar sol o cantar amb grups?
6: No, la veritat és que avui dia canti tot sol, però m'agradaria cantar amb alguna gent, sí. M'agrada més cantar en grup. Soc més aviat un de grup col·lectiu, sí. M'agrada que fes segones veus, m'agrada fer harmonització amb les veus i m'agradaria tenir gent que m'acompanyés i que vinguessin a cantar amb mi. Això, sí, sí, m'agradaria. És un resultat que no he volgut.
5: Ara, de cara al futur, quins són els teus projectes musicals?
6: Doncs ara, bé, ara continuaré a fer aquest espectacle Caminant, que he fet dues vegades, una vegada que aquest any a la tardor passada, i ara últimament l'he fet el parell de fet a Ribes Altes. El vull tornar a fer, aquest espectacle. És una mica la trajectòria meva d'ençà el començament de la finestra de la cambra de Codalet, els meus primers passos en el món de la música i totes les encontres que he fet, totes les cançons, totes aquestes cançons que finalment algunes són meves, però no havia gosat mai potser interpretar-la massa sovint, perquè durant tot el temps he passat més de temps amb Masarico, Crescendo, la Gram i les corals, i finalment potser que és el moment ara de fer sortir una mica totes aquestes cançons. I l'altre projecte, de continuar també l'homenatge que vam fer l'any passat a la Gram, que de cantar amb quatre corals. Això és el meu projecte per 2027, d'anar a cantar a Ribes Altes, el Domes de Ribes Altes, amb un centenar de coristes, i fer tot un espectacle sobre les cançons de la Gram.
5: Doncs tot seguit ens cantaràs Caminant, que és una cançó que vas escriure l'any 90. Després ens en parlaràs i ara mateix ens cantes aquesta cançó, Ramon Gual.

0: Gràcies, Ramon Gual. Per què cantes que ets un caminant de l'atzar?
1: En aquest moment, també és una cosa d'aquest temps, jo havia entrat a La Gran feia 10 anys i el grup La Gran va perdre el seu membre més important, el creador de La Gran, Jaume Figuerola, que es va morir en un accident de cotxe. I va ser una pèrdua enorme, ja per la nova cançó catalana, un desastre per la seva família i per tots els amics i pel conjunt de La Gran. I em va sortir aquesta cançó perquè em semblava una mica a l'imatge de lo que m'havia agradat i donat la voluntat de cantar, era tota aquesta gent que provenia del grup Gent de Cabestany, tota aquesta gent que havia entrat a casa meva d'alguna manera, perquè no hi havia televisió i doncs entràvem amb els discos i la ràdio, i eren gent que formaven part de la meva adolescència. Els venerava una mica d'una certa manera perquè els tenia aquí els ulls sempre present d'ençà que era petit i que havia començat a tocar la guitarra i cantar. I veus, els anys van passant i tot això fa sempre pensar a la situació que som. N'hem perdut molts de cantants a Catalunya Nord, hem perdut en Giner, hem perdut la Teresa Rebull, en Jordi Barra, en Jaume Figuerola, en Guiu Pagès, que també va ser un membre de La Gram que va desaparèixer. Hi ha molts cantants que han deixat de cantar, que és també un desastre, que hi ha molts cantants que ja no canten més avui, i dels pocs que quedem i estem esperant sempre que hi hagi renovació i que la meva idea, tinc la sensació avui dia que finalment hi ha més demanda que no pas oferta, quan de fet en aquest temps era el contrari. Hi havia molta oferta de part dels cantants i molt poca demanda. I avui dia em sembla que som una mica en el contrari.
0: Una pregunta que em feia mentre t'escoltava cantar. Tu tens una veu molt potent. Has fet classes de cant o has après a cantar tot sol?
1: No, he fet una mica classes de cant. De fet, quan vaig començar amb el Francis Goss a Prada, era un senyor que feia treballar absolutament tot, la melodia, el reconeixement de notes, em feia escriure partitures i em feia treballar també el cant i el piano. Era total. Després, quan vaig marxar del senyor Goza, vaig fer una mica del conservatori. I al conservatori hi havia una senyora que ens feia cantar. Es posava el piano i ens feia cantar partitures, melodies. Doncs sí, vaig treballar una mica aquesta cançó, però després és sobretot en la pràctica que m'ha vingut, suposo, i l'experiència, no sé, de tants anys.
0: I escalfes la teva veu cada dia? T'entrenes? Fas exercicis vocals?
1: Sí, m'entreno, l'escalfo abans de començar a cantar, sí, ben segur, sempre.
0: Ramon Gual, moltes gràcies per haver-nos acompanyat musicalment durant tota aquesta setmana.
1: A vosaltres.
2: Radio Arels, a Elna, 95.

0: Sortides, esdeveniments, expos, trobades i més coses. Lleures en Orri, l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Bon dia, Agnès de l'Oficina de Turisme Conflent Canigó. Us anuncio que el divendres 19 de juny a les 6 la Biblioteca de Prada acull Jean Boisset per a una xerrada al voltant del seu llibre El sistema de les torres de senyals dels Pirineus Orientals o seguint els passos d'Annie de Pous. Descobriu la fascinant història de les torres de senyals que antigament vigilaven el nostre territori i converseu amb l'autor.
0: Per fer saber a tothom el que organitzeu, entreu en contacte amb Ràdio Arrels 04 68 35 47 48 radio@radioarrels.cat. L'agenda és un servei de franc.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
2: Cultura a Ràdio Arrels.
4: José Anguiló, sou primer tinent d'alcalde a Ceret, aquí, present en aquest festival La Moisson, que té lloc cada any al mes de juny. Què representa aquest festival per Ceret i per l'Ajuntament?
5: Home, és que ja fa 6 anys que aquest festival ha començat, no? I ara, aquest any, no aquest any, perquè han trobat una fórmula molt interessant. Aquest any ho fan tot al mateix lloc, que és al costat del Museu de la Música, del Teatre de Verdura, i aquesta unitat de llocs ha permetit que tothom trobi la seva plaça, no? I aquest matí, per exemple, el treball que has fet de traducció i de presentació d'autor aquí, sota dels arbres, és un moment molt particular. Passen els cotxes, però te situes al mig de la ciutat. I fer coses d'aquestes culturalment dins de la ciutat, dins de la vida de cada dia, és molt important per aquest festival. És un festival que cerca la cultura, la mescla de cultura amb la catalanitat, amb el francès i altres, perquè han vingut gent estrangera també. Però el que és important és que és gratis, és per tothom, és obert i permeteix de fer viure un moment de tranquil·litat. De
4: moment són 3 dies, eh?
5: Són 3 dies, però són moments, sí. Perquè tu pots venir i pots catar el que o menjar el que t'agrada, descobrir, i si tens altra cosa que fer, t'aixeques i te'n vas i tornes la tarda o no, i vindràs demà o fas com vulguis. I és molt important que existeix aquest tipus de moment cultural en totes senzilles. Per mi és el més important, i l'Ajuntament ajuda perquè és una forma de fer viure la cultura de manera natural.
4: I és així que Ceret és pas únicament la música i la pintura, és també literatura. Sí. Ja hi ha una tradició de la literatura amb Ceret, amb Ludovic Massé, historiadors com Arribó i d'altres.
5: Espia, el que dius és molt important perquè és el que va passar ara no em recordo si va ser divendres, sí, el dilluns era l'obertura. El divendres van fer lectures gent de l'associació, no professionals, però semblava cosa de professional, no? I em van fer lectura de
4: la correspondència entre Ludovic Massé i Jean Dubuffet.
5: Exactament. I fa la transició, i ahir a tarda va passar la conferència, era amb l'Escola de Música, Eric Satie, i correspondència entre Eric Satie i Gens, perquè no era solament una persona, i va ser un moment molt, molt agradable, també, molt agradable, i un descobriment per molt de Gens.
4: Molt bé, moltes gràcies, José Anguiló. Josefina

0: Carles, professora de català i també de l'Escola de Català de Ceret. Lectora, futura lectora de les llibres d'Irene Solà?
1: Lectora, vam fer ja fa alguns anys Canto jo i la muntanya balla. La Joana Malvà de la Llibreria Catalana em va aconsellar, dient-me que era un xic especial, però li dic m'agradarà. I me va agradar tant que ho vaig proposar als alumnes de l'Escola de Català, que són adults, que en tinc una vintena, per això. I sí, sí, els hi va agradar molt.
0: I van entrar dintre, perquè
1: ah, sí, sí, sí.
0: És una escriptura una miqueta sorprenent, eh?
1: Sí, però els ajudo.
0: Sí, sí. Sí.
1: Estic allà, fem lectura, ells llegeixen a veu alta, després explico si hi ha coses a explicar i comentem. I doncs, si cadascú... tots els meus alumnes parlen català, l'entenen i comprenen. I doncs, és un diàleg. Que, sí, sí, i m'aprenen coses, a més. I, és això que és interessant.
0: I ganes de llegir les altres novel·les que ha escrit l'Irene Solà? Tu mateixa.
1: Ah, jo n'he comprat una aquí, que, no, que m'has donat ganes de llegir, perquè el que dura un dia
0: sí,
1: i quatre segles...
0: Et vaig donar ulls i vas mirar les tenebres.
1: Això mateix. No, no n'havia pas llegit d'altres, perquè el que vam ser decebuts, perquè vaig tenir contactes amb ella, amb Irene Solà, i era el moment on tenia altres projectes, i no podia venir. I doncs vam deixar caure. Mm. L'any després vam fer el de Mare de Mel, de Llet i de Mel, de la Naja Sepascum.
0: Era Jmi.
1: Que va venir també per la Moisson i bon, vaig poder ser-hi, vaig poder fer-li preguntes, però no, ella no la van pas demanar, no la van pas fer venir. Ja venia amb la Moisson, doncs va anar bé, perquè li podien fer preguntes. I mira, i enguany, t'ho puc dir que vam fer enguany, enguany vam fer Catalunya Nord. Primer Joan Lluís Lluís, que em sembla que ve aquesta tarda, Els Invisibles, que finalment és un xic també a la propa de la meva pròpia història, que jo també vaig venir aquí, que no sabia ni una paraula de francès, vaig haver d'aprendre, d'anar a escola, fins tot això. I després vaig fer On tu com. On tu com perquè tinc alguns que són de Sant Llorenç de Cerdà i que els hi va agradar tant que vam anar, quan vam acabar el llibre, vam anar a Sant Llorenç a fer el recorregut del detectiu, és una sèrie negra,
0: sí, els Germans Carrera.
1: I en Cinto doncs, va venir i vam parlar, va ser molt content, i nosaltres també, i voilà, met aquí. La meva any, el meu any és acabat.
0: Molt bé, gràcies, gràcies.
2: Ràdio Arrels, a Vilanova de Raó, 95.
3: Quan els homes triguen massa, mai no en surt res de profit. Mon fill és fora de casa, fa 3 dies i 3 nits. Així cantava una dona, sense voler-ho vaig sentir.

0: Ràdio Arrels. Són les 9. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia, és divendres 19 de juny. La informació a aquesta hora amb Miquel Martínez Vila. Aquest cap de setmana se celebra la Festa de la Música, una iniciativa molt arrelada a l'estat francès i que ha tingut un cert seguiment a més d'un centenar de països. A Catalunya Nord, més d'una vintena de municipis proposen concerts gratuïts des d'avui i fins diumenge per aquesta celebració d'inicis d'estiu. Canviem de qüestió perquè aquesta setmana ha nascut el projecte SCAT Media, que vol impulsar informació transfronterera entre Catalunya Nord i Sud. La iniciativa ha estat impulsada per l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació i també per Ràdio Arrels i forma part d'un projecte europeu. En una altra qüestió, Catalunya Nord és el segon departament metropolità de l'Estat en el qual la policia troba més resistència a l'autoritat. Així ho demostren unes dades fetes públiques aquesta setmana pel Ministeri de l'Interior, que explica que aquest tipus d'infraccions han pujat un 10% a Catalunya Nord. En notícies internacionals, Colòmbia vota aquest diumenge la segona volta de les eleccions presidencials, entre un candidat d'esquerres i un d'extrema dreta. Després de 4 anys de presidència d'esquerres, el president Gustavo Petro no és candidat i les enquestes marquen com a favorit el líder de l'extrema dreta. Xavier Vendrell va ser coordinador de l'equip de campanya de Gustavo Petro a les eleccions del 2022.
2: Jo crec que en aquests moments s'ha anat perfilant com a favorit el candidat d'extrema dreta. Desgraciadament, crec que s'han comès bastants errors per part de l'esquerra, tant durant els 4 anys de govern com durant la campanya i personalment, ho dic aquí perquè ho he dit allà públicament, crec que ha estat un error perquè en una situació tan polaritzada s'havia d'haver buscat un candidat més moderat.
1: Vendrell assumeix que alguns errors del govern de Petro també estan perjudicant el candidat d'esquerres.
2: Haguéssim pogut tenir molt més suport si no s'haguessin comès tots aquests errors. Ha estat un govern amb un percentatge d'execució molt baixa, en els projectes insígnia com per exemple la reforma agrària, la transformació energètica, la reforma de la salut, no s'han consolidat. Hi ha hagut dotzenes i dotzenes de canvis ministerials i a més esquitxat per diversos casos de corrupció. Per tant, això ha desgastat clarament el govern i els candidats, en aquest cas el candidat d'Esquerres.
1: I la calor ja es fa notar a la majoria de Catalunya Nord i serà encara més present en els propers dies. Us deixem doncs ara amb la previsió del temps.
3: Poca cosa a dir que sigui molt diferent comparat a ahir. L'assolellament és elevat i puja la temperatura. Si aneu al sol cal preveure protecció solar, l'índex UV va de 8 a la plana fins a 10 a la muntanya. Potser uns vents de mar una mica més fort, amb cop de vents cap als 50 km per hora. Alguns bancs de núvols decoren el cel, però són completament inofensius. Si aneu al mar, l'aigua és només a 18 graus. Mit aquí les temperatures màximes, 27 a Angostrina, 28 a Ralleu, 30 a Escarú, 33 a Marquixanes, 30 a Vingrau, 31 a Forques i a Sant Esteve, 32 a Arles, 29 a La Manera i a Cervera. Avui Sant Gervasi, Sant Lambert i Sant Romual. Junt brillant, any abundant.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
0: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat. I junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
1: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
5: Bon dia. Avui parlarem de camp i d'un assaig històric de la Montserrat Roig, els catalans als camps nazis. Quina paraula més bonica, la de camp. prové del llatí campus i evoca tant la plana, el món natural fora de la ciutat, com aquest món cultivat per l'home. El famós Beatus Ille d'Horaci o el Locus Amenus de l'edat mitjana. Titus Livi escrivia «Is divum qui vuestros campos pascit placide», el Déu que protegeix els vostres camps en pau. Ara bé, aquest camp de pau i prosperitat pot esdevenir el seu antònim. Les platges gèlides d'Argelès i Sant Cebrià o la plana glaçada de Ribes Altes, camps de refugiats de la retirada que, en l'últim cas de Ribes Altes, empresonaria jueus, gitanos, presoners alemanys i harquis al llarg de la seva dramàtica història. O a l'Alemanya nazis, als camps d'extermini, en particular dels polítics, els famosos, els tristament famosos Nacht und Nebel, Nuit Brouillard, segons el títol de la pel·lícula de l'Alain René del 1956. I justament, Noche y Niebla és la traducció al castellà del títol del llibre de la Montserrat Roig. I justament parlant de la Montserrat Roig, què hi pinta en aquest panorama? Filla de la burgesia, periodista i novel·lista, que gaudia ja de cert prestigi als anys de 1970, era considerada una de les dones més guapes i brillants de Barcelona. Fixeu-vos que l'any 1972, en ple tardofranquisme, passejava en minifaldia de bracet del Terenci Moix per épater le bourgeois, segons l'expressió de Baudelaire i Rimbaud. El 1977, a les beceroles de la transició política, El temps de les cireres, novel·la emblemàtica d'aquest període, és publicat al mateix temps que Els catalans als camps nazis. De fet, aquest llibre, originalment, era un treball d'encàrrec per senzills motius econòmics. La Montserrat Roig, que era molt pencaire, s'hi va dedicar tant que els anys següents de la publicació anava pels instituts a fer conferències sobre la tragèdia silenciada dels catalans, homes i dones, deportats als camps nazis. A partir d'una cinquantena de testimonis, amb un prefaci d'Arthur London, donarà veu a cada individu condemnat al silenci, a la humiliació o a la mort. Us confesso, com un dels traductors al francès d'aquest assaig, que hi ha un abans i un després d'aquesta lectura que us aconsello. I parlant de lectura, per acabar, us llegiré la meitat d'una de les 817 pàgines del llibre. Al camp de Ravensbrück hi havia tota classe de dones. La dona passiva, abocada a la mort sense saber ben bé per què. Les butxins com la Graf, col·laboradores conscients d'una ideologia masclista. Les prostitutes que havien amagat resistents per un soterrat però evident sentiment de la justícia més estricta. I les resistents. Les deportades catalanes eren tractades al camp de Ravensbrück com a franceses, i s'enyoraven de Catalunya com unes beneïtes. Franceses, a qui el llibre Les Françaises à Ravensbrück només dedica apenas quatre ratlles. Entre les republicanes hi ha un nom que hauria d'acompanyar per sempre les nostres testimonis. Es tracta d'una noia molt vella i molt jove, a qui en deien la Mimi. Era una republicana que un dia no va fer res per impedir que s'estimbés una carreta plena de projectils antiaeris. Al començament d'Esse, Hollenstein, conta la Dulogené, van penjar tres companyes. L'una d'elles era republicana. Només sabien que li dèiem la Mimi. Acabo amb aquest testimoni. La Mimi definitivament existeix als nostres ulls. Que tingueu un bon dia.
1: Punts i comes. Del mot al llibre A banda i banda de l'Albera. Una crònica lingüístico-literària de Michel Bouguer Guastaví.
4: Radio Arrels. A Ceret, 88.2.

0: Ràdio Arrels. Són les 10. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia, és divendres 19 de juny. La informació a aquesta hora amb Miquel Martínez Vila. Aquest cap de setmana se celebra la Festa de la Música, una iniciativa molt arrelada a l'estat francès i que ha tingut un cert seguiment a més d'un centenar de països. A Catalunya Nord, més d'una vintena de municipis proposen concerts gratuïts des d'avui i fins diumenge per aquesta celebració d'inicis d'estiu. Canviem de qüestió perquè aquesta setmana ha nascut el projecte SCAT Media, que vol impulsar informació transfronterera entre Catalunya Nord i Sud. La iniciativa ha estat impulsada per l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació i també per Ràdio Arrels i forma part d'un projecte europeu. En una altra qüestió, Catalunya Nord és el segon departament metropolità de l'Estat en el qual la policia troba més resistència a l'autoritat. Així ho demostren unes dades fetes públiques aquesta setmana pel Ministeri de l'Interior, que explica que aquest tipus d'infraccions han pujat un 10% a Catalunya Nord. En notícies internacionals, Colòmbia vota aquest diumenge la segona volta de les eleccions presidencials, entre un candidat d'esquerres i un d'extrema dreta. Després de 4 anys de presidència d'esquerres, el president Gustavo Petro no és candidat i les enquestes marquen com a favorit el líder de l'extrema dreta. Xavier Vendrell va ser coordinador de l'equip de campanya de Gustavo Petro a les eleccions del 2022.
2: Jo crec que en aquests moments s'ha anat perfilant com a favorit el candidat d'extrema dreta. Desgraciadament, crec que s'han comès bastants errors per part de l'esquerra, tant durant els 4 anys de govern com durant la campanya i personalment, ho dic aquí perquè ho he dit allà públicament, crec que ha estat un error perquè en una situació tan polaritzada s'havia d'haver buscat un candidat més moderat.
1: Vendrell assumeix que alguns errors del govern de Petro també estan perjudicant el candidat d'esquerres.
2: Haguéssim pogut tenir molt més suport si no s'haguessin comès tots aquests errors. Ha estat un govern amb un percentatge d'execució molt baixa, en els projectes insígnia com per exemple la reforma agrària, la transformació energètica, la reforma de la salut, no s'han consolidat. Hi ha hagut dotzenes i dotzenes de canvis ministerials i a més esquitxat per diversos casos de corrupció. Per tant, això ha desgastat clarament el govern i els candidats, en aquest cas el candidat d'Esquerres.
1: I la calor ja es fa notar a la majoria de Catalunya Nord i serà encara més present en els propers dies. Us deixem doncs ara amb la previsió del temps.
3: Poca cosa a dir que sigui molt diferent comparat a ahir. L'assolellament és elevat i puja la temperatura. Si aneu al sol, cal preveure protecció solar. L'índex UV va de 8 a la plana fins a 10 a la muntanya. Potser uns vents de mar una mica més fort, amb cop de vents cap als 50 km per hora. Alguns bancs de núvols decoren el cel, però són completament inofensius. Si aneu al mar, l'aigua és només a 18 graus. Mit aquí les temperatures màximes, 27 a Angostrina, 28 a Ralleu, 30 a Escarú, 33 a Marqueixanes, 30 a Vingrau, 31 a Forques i a Sant Esteve, 32 a Arles, 29 a La Manera i a Cervera. Avui Sant Gervasi, Sant Lambert i Sant Romual. Junt brillant, any abundant.
4: Ràdio Arrels, a Sant Joan Pla de Corts, 88.2.
0: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
5: Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.

Manel és un grup de música format a Barcelona per Guillem Gisbert, Martí Maimó, Roser Padilla i Arnau Baller, que, com haureu comprovat, cap d'ells es diu Manel. Pel que expliquen, el nom el van triar a l'últim moment abans de presentar-se a un concurs i no té cap significat profund. El grup es va donar a conèixer l'any 2007 al concurs Sona Nou, un certamen musical anual que organitzen el grup Enderrock i TV3. L'any següent ja publicaven l'àlbum Els millors professors europeus, que va ser un èxit i va ser l'inici d'una quinzena d'anys de trajectòria per a aquest grup. L'any 2023, Manel anunciava que interrompia la seva activitat i el seu cantant, Guillem Gisbert, començava una carrera en solitari.

aquí. Li vaig oferir un caramelo, un vespre de Sant Medí, i ens ha costat Déu i ajuda arribar fins aquí.

vols venir? Vaig preguntar-li

0: un podcast de Ràdio Arrels presentat i editat per un servidor, Miquel Martínez Vila.
1: L'hora, 100% en català.
2: A Ràdio Arrels.

Madona d'Esquiaparó, en Jordi Roca vos crida. Madona d'Esquiaparó, que li perdoneu sa vida, que vos demana perdó. I que vos n'en recordau d'aquest trobo. En Jordi Roca té pena de la vida. Tothom es compadeix d'ell. Tothom, fora de la principal acusadora. I la justícia farà el seu camí. No se sap si per calça d'arena, forca o garrot. Lo cert és que demà de matinada en Jordi Roca

ja seré mort. Demà, en aquestes hores, m'hauran donat.

demà. En aquestes hores, ai las, ja seré mort. Alça els teus ulls, guerrida, no els alcis per mirar-me. Alça-los i prendràs ple de veure finir ma vida. Tothom que passa pel carrer se demana i quin delicte ha comès en Jordi Roca per a tenir tanta severitat amb ell. Estimava, estimava i el varen prendre per lladre. I el mesquinet, la nit abans de morir, canta, canta. T'estim com t'estim.

Ràdio Arrels, 100% en català.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 11. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
2: Bon dia, és divendres 19 de juny. La informació a aquesta hora amb Miquel Martínez Vila. Aquest cap de setmana se celebra la Festa de la Música, una iniciativa molt arrelada a l'estat francès i que ha tingut un cert seguiment a més d'un centenar de països. A Catalunya Nord, més d'una vintena de municipis proposen concerts gratuïts des d'avui i fins diumenge per aquesta celebració d'inicis d'estiu. Canviem de qüestió perquè aquesta setmana ha nascut el projecte SCAT Media, que vol impulsar informació transfronterera entre Catalunya Nord i Sud. La iniciativa ha estat impulsada per l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació i també per Ràdio Arrels, i forma part d'un projecte europeu. En una altra qüestió, Catalunya Nord és el segon departament metropolità de l'Estat en el qual la policia troba més resistència a l'autoritat. Així ho demostren unes dades fetes públiques aquesta setmana pel Ministeri de l'Interior, que explica que aquest tipus d'infraccions han pujat un 10% a Catalunya Nord. En notícies internacionals, Colòmbia vota aquest diumenge la segona volta de les eleccions presidencials, entre un candidat d'esquerres i un d'extrema dreta. Després de 4 anys de presidència d'esquerres, el president Gustavo Petro no és candidat i les enquestes marquen com a favorit el líder de l'extrema dreta. Xavier Vendrell va ser coordinador de l'equip de campanya de Gustavo Petro a les eleccions del 2022.
3: Jo crec que en aquests moments s'ha anat perfilant com a favorit el candidat d'extrema dreta. Desgraciadament, crec que s'han comès bastants errors per part de l'esquerra, tant durant els 4 anys de govern com durant la campanya i personalment, ho dic aquí perquè ho he dit allà públicament, crec que ha estat un error perquè en una situació tan polaritzada s'havia d'haver buscat un candidat més moderat.
2: Vendrell assumeix que alguns errors del govern de Petro també estan perjudicant el candidat d'esquerres.
3: Haguéssim pogut tenir molt més suport si no s'haguessin comès tots aquests errors. Ha estat un govern amb un percentatge d'execució molt baixa, on els projectes insígnia, com per exemple la reforma agrària, la transformació energètica, la reforma de la salut, no s'han consolidat. Hi ha hagut dotzenes i dotzenes de canvis ministerials i, a més, esquitxat per diversos casos de corrupció. Per tant, això ha desgastat clarament el govern i els candidats, en aquest cas el candidat d'Esquerres.
2: I la calor ja es fa notar a la majoria de Catalunya Nord i serà encara més present en els propers dies. Us deixem, doncs, ara amb la previsió del temps.
4: Poca cosa a dir que sigui molt diferent comparat a ahir. L'assolellament és elevat i puja la temperatura. Si aneu al sol cal preveure protecció solar, l'índex UV va de 8 a la plana fins a 10 a la muntanya. Potser uns vents de mar una mica més fort, amb cop de vents cap als 50 km per hora. Alguns bancs de núvols decoren el cel, però són completament inofensius. Si aneu al mar, l'aigua és només a 18 graus. Mit aquí les temperatures màximes, 27 a Angostrina, 28 a Ralleu, 30 a Escarú, 33 a Marquixanes, 30 a Vingrau, 31 a Forques i a Sant Esteve, 32 a Arles, 29 a La Manera i a Cervera. Avui Sant Gervasi, Sant Lambert i Sant Romual. Junt brillant, any abundant.
5: Rosselló,
6: Vallespí,
5: Conflent,
6: Cerdanya,
5: Capcí i Fenolleda,
6: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A Formiguera, 93.1.
2: Caputxeta roig, en un món de llops, amb pressa per atrapar els somnis, es limita a passejar. Caputxeta roig, busca un carreró o un camí que potser porti a veure.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: Vilatges de Conflent. Escarro. Escarro és un vilatge que ha viscut destrosses al segle XX. Amb Mandanya l'Aspa, al batlle actual, entrem, entre cometes, al lloc on abans hi havia la cooperativa.
3: I aquí entri en la cooperativa, veus? Hi havia una grossa porta.
2: L'imaginem, eh? Entrem a la, com si fos...
3: És això. D'aquell costat hi havia la carnisseria amb el Marcelin que tenia la carnisseria aquí. De l'altre costat hi havia el pa, hi havia l'oli, les olives, hi havia tota l'epiceria d'on tenia menester la gent d'aquí.

0: calia venir a fer les empetes aquí, calien venir a comprar a la cooperativa i no pas a l'epiceria d'Ibona, perquè l'epiceria d'Ibona era privada.
1: I com funcionava? Donc, els que anaven a la Ibona se feia mal veure.
0: I la meva mare era veïna amb l'Ibona, i doncs de cops, perquè era un munt gentil a l'Ibona. I doncs la meva mare de cops anava a fer empletes a l'Ibona i me deia, surtout le dis pas à ton père. I això me feia riure i me deia això. I l'Ibona, quan el mania tancat, també ha baixat a Prada i s'ha comprat una casa a Prada.
1: I anem cap allà o bé fem altra cosa?
0: No, ara, si vols, ne podem baixar a l'altre costat de l'Escarú i podem anar cap al museu.
1: Això. Fem una descripció ràpidament, encara que he fet una emissió, però és pas aquesta, sobre l'epicerie d'Ibona. Cal explicar que heu posat una vitrina i que la gent pot venir a l'epicerie d'Ibona i hi ha una reconstitució del que podia ser l'epicerie d'Ibona.
0: Sí, sí, s'hem fet amb l'associació, Memòria de la Mina, sempre ho cal dir això, perquè s'hem fet les coses amb l'Ajuntament i també la Memòria de la Mina. I doncs ja podeu vos apropar, entrar un poc, i és veritat, és amb vidre, és amb vidre, i ja podeu veure com era una epiceria de Bantes i com era una cuina de Bantes també. I el que me cal dir és que quan s'hem fet això hi havia un munt de gent que han contribuït a aquesta epiceria, i jo, tothom ha donat quelcom, tothom, un munt de gent. Eren, sé pas, veieu, eren 20 o 30 aquí davant a fer coses, a portar coses de l'epiceria, un nauc. Això s'ha portat una, com se diu, una bella balança. L'altre s'ha portat bombones, sabes com se feia, que aquestes bombones davant se posava el vi. L'altre s'ha portat aixetes, ampulles, i un munt de coses. I doncs tinc un record que me fa ple de dir aquí, tinc un bonic record d'aquesta reconstitució de l'epiceria d'Ibona, perquè també s'hem fet una pièce de teatre, si passi la vista, que se deia Ibona. I s'hem rigut un munt amb això, un munt.
1: Què és un auc?
0: Un auc és com les bèsties poden veure.
1: Aviam, ara que baixem cap al Museu de la Mina, una cosa que, francament, hem de dir als oients que han de venir a Escaró perquè val la pena, pel Museu de la Mina i per moltes altres coses. Ara que baixem per aquí, parlem d'un trauma important per Escaró, que és la destrucció d'Escaró d'Amunt.
0: La destrucció d'Escaró d'Amunt és 71, 72, 73, i el que hi ha que feien galeries per fer-ho. Per l'explotació del fluor era a cel obert. I doncs al cel obert hi havia un filó de fluor en 71, 72, 73, que passava sota el Bernat d'Amunt. I bon dia, bontes, la companyia ha anat a veure la gent, en Lidian, el teu fill, treballa a la companyia amb nosaltres, a l'extracció de fluor, tenes de vendre la casa. I anaven a veure el veí, i el veí li deien, perquè era gent que eren vells per això, i el veí li deien, què fareu aquí tot sol? Veus? La gent del costat han vingut

0: buscar el vendre també la casa. I de poc a poc, la gent han vengut tots i s'han comprat una casa sempre a Prada. I doncs la memòria d'aquest lloc ha estat destruïda. I perquè la gent d'aquí, del Benet damunt, tenien una història amb la mina, però també tenien camps, tenien pomes, peres, trufes, i han comprat una casa allà baix amb un hort, sense hort, i jo hi són anat a veure. Són anat a interviuar allà baix, a Prada, amb la càmera. I tinc un munt de pel·lícula que s'han fet després amb l'Institut Jean Vigo, s'han fet numeritzar, és entrevista en català, sempre en català. I jo tinc tot això, i els han posat al museu i també als arxives de l'Institut Jean Vigo a Perpinyà. Tota aquesta gent del Milan de Bon que han baixat. I han baixat, no sé pas si te recorda un testimoni que hi ha al museu de Margarita Yabur, que s'estava al costat de l'estada de Prada i cada dia pujava i hi ha un lloc, creia que veieu se podria veure el casú. Cada dia pujava, pobra dona. I mai podia veure el casú. Baixava i pobreta a estar per tot el cap.
1: Doncs això és un trauma important. Encara, evidentment, hi ha traces, la muntanya d'Escanó. Veia de damunt l'església que ha acabat de caure al final i ara no queda res. És una destrucció completament, fins i tot és una bogeria, és que quan hi pensem avui, destruir un vilatge, destruir una església mil·lenària i la gent... me recordi que quan hem vingut a commemorar la destrucció fa alguns mesos, hi havia gent que ni tan sols no m'han volgut parlar perquè els hi feia massa dolor de parlar d'Escarro damunt. Seguirem molt aviat la nostra passejada a Escarro, vilatge màrtir de la productivitat minera al segle XX.
2: Radio Arrels, a Vilafranca, 95.5.
3: Escolteu Radio Arrels.
4: Radio Arrels.
5: L'associació Ludopia presenta la Yepisada, 2 minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
6: Qui perd la llengua, perd la identitat. Ja hem parlat dels mots que serveixen per evocar un so. En diem onomatopeia, com el títol del nostre jingle, una obra de Pascal Comarada, titulada Sense el ressò del drink. Drink és l'onomatopeia que evoca això. Drink és una paraula que surt al diccionari, com totes aquestes que sentireu ara. Clac, que és una expressió que evoca el soroll de dues coses que topen amb força. Clac, a pas confondre amb crac o crec, que això designa més aviat una cosa que es trenca. Atenció, cric, crac, evoca el soroll produït per dos xocs successius en un mecanisme. En canvi, nyac, N-Y-A-C, evoca el soroll que fan dues coses que s'acosten violentament, tot agafant entre elles una tercera cosa, com per exemple una porta que es tanca sus un dit. Escolteu aquests. Heu sentit Ning-Nang, que és una campana, i ara sentireu Ning-Ning, que és una campaneta. Aquest nyigo-nyigo és insuportable. Deixarem l'últim mot amb Pere Figueres.
7: Tam-pa-ta-tam, que les figues són verdes. Tam-pa-ta-tam, que ja maduraran. Tam-pa-ta-tam.
5: La Yepisada, un programa proposat per l'associació Ludòpia.
2: Radio Arels, a Font Romeu, 93.1.
4: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
3: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
8: Ràdio Arrels. És migdia. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
9: Som el divendres 19 de juny. Bon dia. Unes màximes de 32 graus a la plana i 25 a la muntanya aquesta tarda, amb tramuntana al Rosselló i al Baix Vallespí. Demà el temps seguirà sent igual, les mínimes seran de 20 graus a Perpinyà, 18 a Prada i Prats de Molló, 15 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda les màximes seran de 31 graus al Rosselló i al Conflent, 33 al Vallespí, 26 al Capcí i 28 a Cerdanya. A la nit les temperatures quedaran sent elevades amb 23 graus a la plana i 17 a la muntanya. Diumenge les mínimes seran de 21 graus a Perpinyà, 20 a Serret, 21 a Prats de Molló, 19 a Prada i 17 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda tindrem unes màximes de 32 graus al Rosselló i al Conflent, 34 al Vallespí, 28 al Capcí i 29 a Cerdanya. Som el dijous 18 de juny, bon dia. Unes temperatures de 32 graus a la plana i 24 a la muntanya per aquesta tarda. Una tramuntana també present a la Salanca i al Baix Vallespí. Demà les temperatures seguiran sent iguals, les mínimes seran de 19 graus a Perpinyà i a Serret, 16 a Prada, 17 a Prats de Molló i 13 a Montlluís i a la Tor de Querol. Les màximes seran de 32 graus al Rosselló, 33 al Vallespí, 34 al Conflent, 25 al Capcí i 26 a Cerdanya. La tramuntana seguirà bufant al Rosselló i al Baix Vallespí. Dissabte tindrem unes mínimes de 20 graus a Perpinyà i a Serret, 18 a Prada i Prats de Molló i 15 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda hi haurà unes màximes de 31 graus al Rosselló i al Conflent, 33 al Vallespí, 26 al Capcí i 27 a Cerdanya.
3: Ràdio Arrels.
4: Arrels.
8: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.
2: Ràdio Arrels. A Morellàs, 88.2.
8: Política a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
10: Colòmbia votarà la segona volta de les eleccions aquest diumenge, unes eleccions on hi arriba un candidat d'esquerra i un d'extrema dreta, i a aquesta hora a Ràdio Arrels volem explicar una mica doncs, com està la situació política en aquest país, i tenim amb nosaltres el Xavier Vendrell. Bon dia.
11: Hola, bon dia.
10: Xavier Vendrell, que ha estat implicat en la campanya del fins ara president de Colòmbia, Gustavo Petro, vau estar implicats en la campanya del 2022 i també la del 18. Primer de tot, ara parlarem d'aquestes eleccions, però exactament què vau fer aquestes eleccions passades?
11: Sí, en el 18 va ser una col·laboració més puntual, és d'un assessorament estratègic i de comunicació. En la campanya del 22 sí que vaig estar molt implicat, vaig estar participant-hi durant molts mesos. Vaig ajudar a coordinar i organitzar l'equip de comunicació, l'equip de seguretat, l'equip de voluntariat, però sobretot em vaig enfocar durant 4 mesos, vaig estar organitzant tota una estructura molt important en aquell país perquè el control, perquè no et robin els vots, perquè no hi hagi frau electoral, és clau. I vam muntar una estructura que no ha existit mai ni abans ni després de que aquí en diem apoderats, allà en diem testigos electorales, de control del vot, de presència a les escoles, als col·legis electorals, als punts de votació. Amb una xarxa de 86.000 persones vam aconseguir estructurar i organitzar per fer aquesta vigilància del vot l'any 22.
10: Clar, en aquestes eleccions no és Gustavo Petro qui arriba com a candidat d'Esquerres, però Cepeda, que és el candidat, podrà, diguem, aprofitar una mica aquesta xarxa o s'ha de muntar a cada elecció, diguem?
11: Bé, hauríem pogut aprofitar, però Cepeda ha decidit muntar un equip nou, malgrat que el president Petro li va suggerir que l'equip que ho havien fet fa 4 anys havia funcionat molt bé i que li semblava que el més adequat seria que repetíssim aquell equip, però ell ha preferit muntar un equip nou. Jo, la informació que m'ha demanat i el que m'ha preguntat no té passat, però ell ha muntat el seu equip i tinc la sensació de que no serà un equip tan estructurat, tan organitzat i amb tanta quantitat de gent i tanta presència als col·legis, desgraciadament.
10: Clar, és un tipus de segona volta que no és gens nou a Sud-amèrica, però que hi ha un candidat d'esquerra, un d'extrema dreta. A ja poques hores o pocs dies de les eleccions, hi ha algú que arribi realment com a favorit o realment està molt obert?
11: No, jo crec que en aquests moments s'ha anat perfilant com a favorit el candidat d'extrema dreta. Desgraciadament, crec que s'han comès bastants errors per part de l'esquerra, tant durant els 4 anys de govern com durant la campanya i personalment, ho dic aquí perquè ho he dit allà públicament, no m'he amagat, crec que ha estat un error perquè en una situació tan polaritzada el que és capaç d'atraure el candidat més de centre és el que té més possibilitats de guanyar i en el seu moment jo vaig suggerir en privat al president i després públicament que s'havia d'haver buscat un candidat més moderat. No tenim un candidat d'esquerra que se'l visualitza, no dic que és una persona molt sensata i molt correcta, però se'l visualitza com un candidat molt a l'extrema esquerra perquè s'ha intentat vincular-lo a les FARC, que el seu pare doncs havia estat a la Unió Patriòtica i al Partit Comunista i per tant doncs té una mica una imatge pública, un estigma d'una persona molt d'esquerres i per tant jo crec que i les enquestes ho estan confirmant, però em semblava molt evident que li seria molt difícil mobilitzar un electorat més moderat, imprescindible per guanyar les eleccions, perquè jo crec que Colòmbia no dona encara avui perquè un candidat d'esquerra, molt clarament d'esquerra, pugui guanyar unes eleccions més difícils. Per més que li pugui tenir simpatia, li pugui tenir molta simpatia al senyor Melenchón, però em dona la sensació de que els candidats estan clarament posicionats a l'esquerra, doncs és molt difícil que guanyin les eleccions presidencials.
10: En el cas de Cepeda també pot estar també patint, diguem, el fet que el govern de Petro ha tingut diverses crisis de govern, ha tingut diversos canvis ministerials, tot això també està influint en aquest candidat o el fet que realment tampoc van molt junts, s'ha volgut distanciar una mica. Com ha estat funcionant això?
11: No, el vot de Cepeda és un vot molt de Petro, tot i que si el candidat hagués estat el Petro, jo crec que hauria guanyat clarament. Cepeda no té la mateixa força, però el vot que té és amb un percentatge molt elevat, és un vot que ve de la gent que dona suport a Gustavo Petro, el president Petro. I efectivament, doncs, sí que hi ha un seguidor molt clarament posicionat en aquest sentit i que, per tant, votarà, sens dubte, el candidat Cepeda, però haguéssim pogut tenir molt més suport si no s'haguessin comès tots aquests errors. Ha estat un govern amb un percentatge d'execució molt baixa, on els projectes insígnia, com per exemple la reforma agrària, la transformació energètica, la reforma de la salut, no s'han consolidat. Se n'ha parlat molt, se n'han donat moltes voltes, però al final no s'han consolidat. Si això s'hagués consolidat i, a més, hi ha hagut més estabilitat al govern, no tants canvis, hi ha hagut dotzenes i dotzenes de canvis ministerials i, a més, esquitxat per diversos casos de corrupció, de gent, en alguns casos, realment propera al president, tot i que jo crec que ningú, ni tan sols els opositors, dubten que el president no és un corrupte, però sí que és molt evident que hi ha hagut gent de l'esquerra que sí que ha posat la mà a la caixa i, per tant, això ha desgastat clarament el govern i els candidats, en aquest cas el candidat d'Esquerra.
10: I Xavier Vendrell, em comentava al principi la importància d'aquesta xarxa d'apoderats, i a més en aquestes eleccions s'ha desplegat un exèrcit d'observadors internacionals. S'intenta, diguem, neutralitzar una mica la possibilitat de frau per aquí, o realment, o sigui, com és que hi ha tants observadors internacionals? Perquè crec que és, de fet, una de les eleccions que més n'hi ha hagut, si més no a Colòmbia.
11: No, jo crec que la presència tan massiva d'observadors electorals respon més al fet de que aquest mandat del president Petro ha estat molt significatiu, ha estat un líder molt potent que ha tingut una visualització internacional molt alta i, per tant, jo crec que això és el que ha fet que despertar l'interès en molta gent d'arreu del món i per això tenim aquesta gran presència d'observadors a Colòmbia. Però els observadors, difícilment un observador, i ho dic en l'experiència que he fet d'observador electoral, en el seu moment en vaig fer a El Salvador, en vaig fer a Guatemala, en vaig fer a Bolívia. L'observador electoral coneix poc el país com per identificar i com per detectar situacions de risc de frau, de compra de vots. Això ho ha de fer la gent del territori, que a més està molt ben organitzada, molt blindada. I bé, de fet, nosaltres a les passades eleccions, en el vot al Congrés, la nit electoral ens donaven 15 senadors i al final vam tenir 20. Estaven 750.000 vots. Van tota la xarxa que vam fer de no només d'apoderats, sinó també tot un sistema digital de control taula per taula, que aquesta vegada tampoc no s'ha organitzat i s'ha estructurat de la mateixa manera. En aquell moment van servir perquè hi haguessin molts milers de vots que se'ns anaven d'allà on l'elector havia decidit cap a altres bandes i que vam aconseguir recuperar.
10: Doncs Xavier Vendrell, membre de l'equip de campanya del fins ara president de Colòmbia, Gustavo Petro, moltes gràcies per atendre'ns a Ràdio Arrels i per provar-nos d'explicar aquestes eleccions d'aquest diumenge a Colòmbia. Moltes gràcies.
11: Sempre un plaer parlar amb la gent del nord del país.
4: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels. Andreu Turón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
10: Som a Ràdio Arrels fent un repàs de la història de la música tradicional de Catalunya Nord i en els últims episodis, aquí amb l'Oriol Lluís Gual i el Pere Jordà, hem estat parlant de la cobla, primer la cobla de joglars i després hi ha una cobla diferenciada rossellonesa, però, de fet, molta gent té associada la cobla a una dansa i aquesta dansa és la sardana. Per això avui volem centrar-nos una mica en el que és aquest tipus de cobla. Oriol Lluís Gual, Pere Jordà, bon dia als dos.
12: Bon dia. Adéu.
13: Doncs sí, per fer la continuació del que havíem pogut dir,
12: La cobla rossionesa es crea aquí a casa nostra en 1857, que és la cobla de sis músics que continuarà tal qual fins en 1914. Ella evolucionarà en paral·lel del que anomenarem les cobles de sardanes. Però fins llavors tens cobles del Príncep d'Empordà que venen aquí a Serret a tocar i cobles de Perpinyà que venen a tocar. Perquè toquen el mateix repertori, el mateix nombre de músics, vull dir, és exactament la mateixa cosa. I potser costa menys car a gent de Figueres de fer venir una cobla de Perpinyà o de Serret que no pas a gent d'Estagell de fer venir gent de Perpinyà. Donc, vull dir, això tothom juga junt. A partir dels anys 50, amb el desenvolupament també de la sardana, les cobles comencen a canviar, el repertori canvia. Les cobles nord-catalanes no toquen cap sardana. Toquen balls, toquen el contrapàs, toquen músiques tradicionals, balls, xotis, el que sigui, no toquen sardanes. Donc, sis és suficient. Aleshores que a l'Empordà es comencen ja a fer sardanes per un xic més de músics. Es veu ben bé aquesta diferència i cap allà 1900 Perpinyà, Serret, fan venir l'antiga pep de les cobles, l'antiga pep de Xins, de Figueres, les fan venir perquè és prestigiós. Venen a fer concerts, balls, i quan la gent comença a ballar sardanes, són més aviat gent, com escrivia l'Albert Magnac, de Tras los Montes, gent catalans que han vingut aquí per la feina, que ballaran sardanes. Mais avui no parlem sardana. Avui parlem d'aquesta evolució, en paral·lel. I ja cap allà 1910 es posa... I aquesta pregunta ja comença a sortir de gent que diuen les cobles de sardanes a 11 músics és bé, eh? I troben que les nostres són petites, de 6 músics. Però 6 músics només en paga 6, no costa menys car. Bé, hi ha tota una història també darrere que es posa en plaça. Primera Guerra Mundial, les cobles es paren. No tornen a agafar directament en 18. Comencen, però és bastant complicat. S'estructuren la segona cobla rossionesa en 1921. Sis músics encara. El tible, la prima, dos desapareix i és la trompeta que el reemplaça. I el contrabaix comença a aparèixer dins les cobles a la plaça del trombó baix de metall que hi havia. Ens quedem a sis... Comencem a mirar un xic que passa de l'altra banda i el repertori comença a evolucionar lleugerament.
13: Sí, de sis, de mica en mica es passa fins i tot algun s'atreveix a afegir un músic, dura poc, sobretot per temes econòmics. Doncs tindríem al nord una prima, dues tenores, una trompeta, ja que ha substituït el cornetí, un baix de metall i el contrabaix. Bon, més o menys aquí tindríem la formació estable o més habitual. És en el mateix moment on la cobla de sardanes també comença a implantar-se a Barcelona. I de 10 músics que tenia, algun comença de tenir-ne 11. Bon, també en aquesta dècada del 1920 és l'època meravellosa de compositors com el Garreta. Doncs, la cobla de sardanes, de moment encara és quelcom que es coneix, que els músics del nord coneixen, però no deixa de ser una curiositat. Algun potser adaptarà la Santa Espina o el Pertoploro del Pep Ventura, precisament, però adaptant de 10 o 11 músics aquest repertori. Una peça o un parell de sardanes per una cobla rossellonesa, senzillament. I caldrà esperar. És a dir, començarà l'implantació de la sardana i, per tant, l'evolució cap a la cobla de sardanes després del 1945, després de la liberació, d'un banc per la presència de refugiats, d'exiliats, de la guerra dels tres anys, i també l'impuls particularment del Vallespí Estant, però no només, podem citar els foments de Ceret, de Banyuls, que tenen interès per aquest repertori, que és repertori escrit expressament per Coble, el Garreta, els germans Saderra i Puigferrer. Evidentment, cal pas descuidar la presència del Pau Casals, i qui més em deixi, la nissaga del Serra, pare i fill. Tot això és un repertori extremadament ben escrit, però que evidentment queda millor quan es toca amb el nombre de músics adient. I doncs, malgrat tot l'evolució, diguem-ne, de la cobla rossellonesa cap a la cobla de sardanes, de 11 músics, serà llarga. La primera cobla nord-catalana de sardanes és la Perpinyà, constituïda en bona part, si no en majoria, per justament catalans exiliats, que se'n deia Perpinyà però que era basada a Pollestres. I doncs això és prou d'hora, molt finals dels anys 40, principis dels anys 50, però a part d'aquesta cobla caldrà esperar l'any 1979 que la primera cobla, en fi, que la cosa comenci, es vegi que comença d'arrelar de debò. I doncs 1979-1980 és la creació de la principal del Rosselló, que encara existeix, de la qual jo mateix soc Flavio Leira, perdoneu la promoció, i el que acabarà d'enterinar la cosa és la creació de la cobla mil·lenària 10 anys més tard, l'any 1989. De fet, l'última cobla que es quedarà rossellonesa, per dir-ho d'alguna manera, seran els Casanoves, que malgrat tot hauran augmentat de 6 o 7 músics, hauran passat a 9 músics, però a principi, justament després de la creació de la mil·lenària i durant la dècada del 1990, adoptaran definitivament el nombre d'11 músics com a cobla de sardanes.
10: Per tant, ara, les cobles que queden a Catalunya Nord són totes de sardana.
13: Sí, sí, sí, i tant. De cobla a l'antiga, per tradició ja no en queda. Evidentment que es pot recrear el repertori, que és el que vam fer amb la cobla rossellonesa quan es va tornar a trobar les partitures de cobla de les obres per cobla del Deodat de Sèvres, però són recreacions i encara no són amb instruments d'època. Encara queda per fer.
12: És veritat que una cosa que no hem dit és que, per exemple, cobla de joglars, bon, tenim pocs rastres, com s'anomenaven, doncs. Tot el que són les primeres cobles rossellonesas són cobles amb sobrenoms. Els Ferriols, els Mates, hi ha un que es deien els Lols, els Pistolets.
13: De fet, malnoms de músics. Cobles familiars.
12: Cobles, right, aquí, familiars, amb el sobrenom de la família. Els Mates, era el pare que es deia Mates, que va donar el Martí Mates, i ahir mateix ho va passar l'Albert Magnac, que era el net, que es deia Albert Magnac Mates, i doncs va continuar així. Entre les dues guerres, aquí són els noms dels caps de cobles que arriben. Tenim els Cortimates, tenim els Combogili, són els noms. I després, quan les cobles de sardana apareixen, aquí són marques que arriben. Com deia el Per, la principal del Rosselló, després tindrem la Mil·lenària, la Tres Vents, totes aquestes coses, són noms de cobles que apareixen i que toquen sardanes. Això es viu ben bé. Per tornar a parlar de Perpinyà, del que deies, quan la gent arriba, és veritat que aquests fan una cobla de seguida 11, em sembla. Fan dos contractes. I una cosa com aquesta, de memòria no ho tinc, i no funciona. I de 11 són obligats a tornar a passar, em sembla, a 6 o 7, i després de mica en mica tornen a pujar i tothom comença a seguir de pujar. Quan fan això canvien totalment amb el repertori, en parlarem a l'ocasió d'una altra emissió, però el repertori s'adaptarà també al nombre de músics.
13: Sí, en tot cas, per quedar-nos només amb la cobla i sense dir massa cosa sobre la sardana que mereix un capítol sencer, en tot cas, vet aquí el panorama de l'evolució de la cobla de joglars, passant per la cobla rossellonesa i fins a l'actual cobla de sardanes, més o menys un teniu resumit.
12: Només faré una conclusió amb l'Albert Magnac, que l'Albert Magnac era un, de Serret, era un gran defensor d'aquestes cobles rosselloneses, que no va entendre, va pareil a la, després de la Segona Guerra Mundial, perquè no en tenia el nou repertori. I va tornar a fer una cobla familiar amb el seu net, amb el seu fill, de 4 o 5, per fer, van fer 2 anys d'animacions, però no podia més tocar en cobla, perquè no s'hi trobava. Aleshores, que va ser un gran músic. I al revés, la seva figura va ser discutada durant molt de temps, perquè passava per ser el petit músic que tocava d'aquestes cobles rossioneses de casa nostra, i que no era d'una cobla principal, d'una cobla de sardanes, que tocaven grans compositors. Avui dia espero que arribem a fer canviar les coses, perquè la figura d'Albert Magnac, per entendre l'evolució de la cobla, és fenomenal i capdalt.
10: Doncs hem fet aquest repàs als últims episodis de l'evolució de la cobla fins a arribar a aquestes cobles de sardanes. Moltes gràcies a tots.
12: Moltes gràcies.

0: Andreu Turrón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana. Una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
1: Radio Arrels, a Enveig, 93.1.
2: Escolteu Radio Arrels.
3: Radio Arrels.
4: L'Europa de les llengües, un viatge lingüístic arreu del continent. Amb Miquel Martínez Vila.
5: Aquesta hora a Radio Arrels estem amb el nostre company Miquel Martínez Vila. Bon dia.
6: Bon dia, Claufe.
5: Que ens expliques diferents llengües d'Europa i avui parlarem d'una llengua gaèlica de les Illes Britàniques.
6: Sí, avui som a Escòcia per parlar d'una de les dues llengües pròpies d'aquest país, del nord de l'illa de Gran Bretanya. Cal fer atenció a això perquè Escòcia no té una, sinó dues llengües. Una cosa és l'escots, que és una llengua anglo-germànica que es parla a les Terres Baixes, i l'altra és el gaèlic escocès, que és una llengua celta que es parla a les Terres Altes. Avui parlarem d'aquesta segona, que com dèiem es parla a la costa oest i nord d'Escòcia i especialment a les Illes Hebrides.
5: Quanta gent el parla, el gaèlic escocès?
6: Sempre és difícil de dir, però es calcula que unes 57.000 persones a Escòcia i s'hi han de sumar uns quants milers dels territoris de Nova Escòcia, al Canadà. És una llengua que perd parlants en les últimes enquestes i que és fràgil, però que està vivint una certa revitalització i pel que sembla el nombre de població jove que la parla va creixent.
5: I està protegit?
6: Hi ha una llei escocesa del 2005 que reconeix el gaèlic com una llengua nacional d'Escòcia i té una certa protecció i presència doncs, a la retolació de les Highlands i de les Illes. I, de fet, des de l'any 2025 es considera oficial a Escòcia juntament amb l'escots. Sí que apareix a les zones pròpies d'aquesta llengua en la retolació, la toponímia i fins i tot els noms d'algunes estacions de tren. La protecció de la llengua s'està centrant sobretot a les escoles i de fet hi ha algunes escoles immersives en gaèlic escocès i fins i tot un centre d'educació superior, però tot i això la pressió de l'anglès és molt, molt forta. Això sí, el gaèlic escocès té presència en els mitjans de comunicació públics del Regne Unit i a la tele BBC Alba, la ràdio BBC Radio Nat Gaihil, perdoneu pel meu gaèlic escocès, doncs ara sentirem un fragment d'un programa d'esports d'aquesta ràdio que ara dèiem per veure com sona aquest gaèlic escocès.
7: Can you skip in a lap in the Southern Europe? It is going to be a league, soon in the Gemmelin. Kovna Krinja and the rugby in the Boyanach is Toshikil, the Sassin, the Tosh Dronje, and the Statin Onichte, a lap in the Humery Fisker.
5: Del Gaelic Escocès, n'hem agafat algunes paraules.
6: Algunes que fem servir en català o en francès, com per exemple whisky, però també eslògan, que volia dir crit de guerra, eslògan. Ara ho fem servir per frases publicitàries, però era una altra cosa. I també clan, com a grup de gent, també ve de l'escocès gaèlic.
5: Però fan les frases de forma força diferent a la nostra.
6: Sí, el català o el francès fem les frases amb l'estructura subjecte-verb-objecte. Per tant, jo, subjecte, verb, parlo, en català, objecte. El gaèlic escocès, igual que l'irlandès o algunes formes d'àrab, fa les frases amb el format verb-subjecte-objecte. Per tant, seria parlo jo en català. És a dir, que ho alternen.
5: De fet, el gaèlic escocès té una relació estreta amb l'irlandès.
6: Sí, és que van ser els irlandesos que a l'edat antiga i mitjana atacaven aquelles terres que d'una manera o altra van acabar portant doncs, el seu idioma. Pel que sembla, al segle VII ja s'hi parlava gaèlic a les Highlands i aquesta llengua va anar separant-se progressivament de la irlandesa fins que al segle XVIII ja es podien considerar com a dues llengües completament diferents. Tot i que algunes coses són comprensibles entre elles. Pel que sembla, si ens fixem en els topònims d'Escòcia, el gaèlic va ser majoritari arreu del país, tot i que ara ha quedat relegat doncs, a aquestes zones del nord i de l'oest.
5: I quin indret ens recomanes?
6: En aquest cas us he de dir que hi he estat fa poc i per tant us recomanaré l'illa d'Staffa. És una illa a la costa oest d'Escòcia i es tracta d'una illa volcànica que no està habitada i que és coneguda pels seus penya-segats de roca dura volcànica que fan unes formes molt, molt curioses. Em sembla més, quan la visites, està dins d'una pel·lícula de ciència-ficció que d'una illa. A més, a la part superior de la illa, durant alguns mesos de l'any s'hi poden veure puffins, que són uns ocells que ens podrien recordar els pingüins, però que en aquest cas habiten a l'hemisferi nord, i que a diferència dels pingüins aquests ocells volen.

L'Europa de les llengües, un viatge lingüístic arreu del continent. Amb Miquel Martínez Vila.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
3: Escolteu el disc de la setmana i avui conversem amb en Ramon Gual, un cantant de Catalunya Nord. Tu, Ramon, em deies abans que sempre has tingut clar que volies fer música. Hi ha hagut moments on has tingut vergonya de pujar als escenaris, on has dubtat una mica més del teu treball propi, o mai?
4: No, mai. No, escolta, al començament sí que la meva preocupació, saps, quan puges per primera vegada a l'escenari, fas atenció primer a tu, personalment, fas atenció al que fas amb la guitarra, si està ben afinada, si tens por de t'enganyar, o de descuidar una lletra, o de descuidar uns acords, doncs la preocupació és aquesta. Avançant en el temps, després vaig començar, quan domines una mica al cap d'un moment el que fas musicalment, doncs comences una mica a mirar d'altres coses. No he dubtat mai, perquè sempre el fet de cantar, sigui el que sigui, poesia, cançons o cançons tradicionals, populars o d'altres, se crea un ambient a l'interior que em convé. Doncs al cap d'un moment entro a la cançó, m'hi estic a dintre i estic bé i m'hi quedo fins al final.
3: I a tu t'agrada més cantar sol o cantar amb grups?
4: No, la veritat és que avui dia canti tot sol, però m'agradaria cantar amb alguna gent, sí. M'agrada més cantar en grup. Soc més aviat un de grup col·lectiu, sí. M'agrada que fes segones veus, m'agrada fer harmonització amb les veus i m'agradaria tenir gent que m'acompanyessi i que vinguessin a cantar amb mi. Això, sí, m'agradaria. És un resultat que no he volgut.
3: Ara, de cara al futur, quins són els teus projectes musicals?
4: Doncs ara, bé, ara continuaré a fer aquest espectacle Caminant, que he fet dues vegades, una vegada que aquest any a la tardor passada, i ara últimament l'he fet el parell de fet a Ribes Altes. El vull tornar a fer, aquest espectacle. És una mica la trajectòria meva d'ençà el començament de la finestra de la cambra de Codalet, els meus primers passos en el món de la música i totes les encontres que he fet, totes les cançons, totes aquestes cançons que finalment algunes són meves, però no havia gosat mai potser interpretar-la massa sovint, perquè durant tot el temps he passat més de temps amb Masarico, Crescendo, La Gram i les corals, i finalment potser que és el moment de fer sortir una mica totes aquestes cançons. I l'altre projecte, de continuar també l'homenatge que vam fer l'any passat a La Gram, que de cantar amb quatre corals. Això és el meu projecte per 2027, d'anar a cantar a Ribes Altes, el Domes de Ribes Altes, amb un centenar de coristes, i fer tot un espectacle sobre les cançons de La Gram.
3: Doncs tot seguit ens cantaràs Caminant, que és una cançó que vas escriure l'any 90. Després ens en parlaràs i ara mateix ens cantes aquesta cançó, Ramon Gual.

0: Gràcies, Ramon Gual. Per què cantes que ets un caminant de l'atzar?
1: En aquest moment, també és una cosa d'aquest temps, jo havia entrat a la Gran feia 10 anys i el grup La Gran va perdre el seu membre més important, el creador de La Gran, Jaume Figuerola, que es va morir en un accident de cotxe. I va ser una pèrdua enorme, ja per la cançó, la nova cançó catalana, un desastre per la seva família i per tots els amics i pel conjunt de La Gran. I em va sortir aquesta cançó perquè em semblava una mica l'imatge de lo que m'havia agradat i donat la voluntat de cantar, era tota aquesta gent que provenia del grup Guient de Cabestany, tota aquesta gent que havia entrat a casa meva d'alguna manera, perquè no hi havia televisió i doncs entràvem amb els discos i la ràdio, i eren gent que formaven part de la meva adolescència. Els venerava una mica d'una certa manera perquè els tenia aquí als ulls sempre present d'ençà que era petit i que havia començat a tocar la guitarra i cantar. I veus, els anys van passant i tot això fa sempre pensar a la situació que som. N'hem perdut molts de cantants a Catalunya Nord, hem perdut en Giner, hem perdut la Teresa Rebull, en Jordi Barra, en Jaume Figuerola, en Guiu Pagès, que també va ser un membre de La Gran que va desaparèixer. Hi ha molts cantants que han deixat de cantar, que és també un desastre, que hi ha molts cantants que ja no canten més avui, i dels pocs que quedem, i estem esperant sempre que hi hagi renovació i que la meva idea, tinc la sensació avui dia que finalment hi ha més demanda que no pas oferta, quan de fet en aquest temps era el contrari. Hi havia molta oferta de part dels cantants i molt poca demanda. I avui dia em sembla que sem una mica en el contrari.
0: Una pregunta que em feia mentre t'escoltava cantar. Tu tens una veu molt potent. Has fet classes de cant o has après a cantar tot sol?
1: No, he fet una mica classes de cant. De fet, quan vaig començar amb el Francis Goss a Prada, era un senyor que feia treballar absolutament tot, la melodia, el reconeixement de notes, em feia escriure partitures i em feia treballar també el cant i el piano. Era total. Després, quan vaig marxar del senyor Goss, vaig fer una mica del...

0: Cultura a Ràdio Arrels.
1: Mari Lloberes, sou la presidenta, em sembla, de l'Associació Pa de Porta.
2: La copresidenta, bon.
1: I una de les ànimes d'aquest festival, la Moisson, d'aquest mes de juny aquí a Ceret. D'on es va venir aquesta idea o aquest interès per, a la vegada, la poesia i la literatura?
2: A veure, jo sóc una apassionada, depuis sempre, una apassionada de llibres, llegeixi depuis l'etxa de 5 anys i me som pas mai arrestat. I el meu darrer post quan treballava era un post era la directrice de la Fundació La Posta, que ajudava la publicació de correspondències, que ajudava festivals i tot això. I doncs me va dir, a força d'en veure de festivals, me va dir, tindria de fer això Ceret, perquè és la vila que som sempre viscut, quan era jove, fins a l'etxa de 18 anys, i em va dir que Ceret seria un cadre formidable perquè és una vila molt artística. La sola cosa que mancava, finalment, hi ha pintres, hi ha música, hi ha tot el que cal, sí. I la sola cosa que mancava era un festival. Doncs és així que em va venir l'idea d'inventar aquest festival.
1: Bon, parlant de literatura i lligant-ho amb Ceret, aquí és pas un terreny verge de literatura. Hi ha noms que sonen dins el passat recent de Ceret, el segle passat, sobretot. Edmond Brasès, Ludovic Massé.
2: És per això que vàrem proposar dins d'aquest festival, s'hem proposat la lectura d'una correspondència de Ludovic Massé amb en Dubuffet, que era un pintre, doncs era molt interessant. Hi ha dues persones de l'associació que varen llegir a Sant Roc aquesta correspondència, que és molt interessant.
1: Llavors, l'heu trobat de seguit, aquest públic? Perquè jo, una de les meves sorpreses és de veure la quantitat de gent que segueix un festival sobre poesia i literatura. Sembla gairebé impossible a hores d'ara, on la gent se tanca, on hi ha altres aficions, altres oportunitats, i és veritat que la poesia, sobretot, és desconsiderada i té aquesta imatge de, a la vegada, de passeïsta i de confidencialitat.
2: El primer any va ser un xic difícil perquè seguien del Covid, però el que hi ha és que tenim un públic un xic fidel que venia deja les nostres manifestacions de poesia, que eren molt més petites, o en feien una cada mes, però ja tenia una base de públic. I cada any, com que la programació era de més en més interessant, perquè hem tingut autors molt, molt coneixits, vam tenir l'Hervé Letelier, que ha tingut el Prigoncourt, en Javier Cercas, hem tingut noms així, i s'hem també fet venir autors i autrices catalans. Tot això ens ha portat un públic interessat, sobretot que s'hem provat de fer fórmules molt un xic diferents dels entretiens. També fem lectures musicales, lectures ballades. Aquesta tarda tenim, per exemple, una lectura ballada d'un llibre de l'Agnès de Sarta. És formidable perquè, mesmo per la gent, pels agrada pas massa els llibres, venen a passar un bon moment.
1: Ho feu també en col·laboració amb llocs referents de la literatura. Hi ha una mediateca a Ceret i també una llibreria, Le Cheval dans la Roba.
2: A Ceret tenim la chance de tenir una mediateca. La mediateca cada any rep un espectacle per la minada. Aquest any ha tingut molt de succés, era formidable, hi havia molta minada, perquè d'habitud hi ha gent, però poca minada. Aquest any s'hem tingut molta minada, som molt contents. I la llibreria ens acompanya des del debut i té un stand, cada lectura hi ha un stand amb signatures i tot. I avui estan fet un cafè llibre, que ens han presentat dos llibres que ens aconsellen. Aquest partenariat marxa molt bé amb la llibreria, ens regalem.
1: Hem preguntat al Frederic Udina, que és un dels vostres col·laboradors de l'associació i del festival, sobre projectes. És encara en gestació o ja podeu avançar alguna cosa per a la temporada vinent, que suposo començarà la tardor, no? 2026-2027.
2: La programació en general la fem a partir del mes de setembre, de setembre fins a desembre. El mes de desembre té de ser acabat, si no és complicat acabat. Doncs tenim qualques idees. El que hi ha és que cada any provem de tenir sempre un escriptor català que és traduït dins d'altres llengues, és important per difusar un xic als escriptors catalans, doncs estem segurs que n'hi haurà un o una l'any vinent. Provem de tenir també un nom un xic coneixit que no es fa venir gent, doncs el curs que ha tingut un preu, que és un xic reconeixit, i provem de fer descobrir també autors més joves, bastant coneixits, però que ens interessen molt. Doncs cada any fem això i acabat provem d'atrapar espectacles, coses que ens interessen,

0: que justament barregen música i literatura, música i poesia. Donc cada any tenim un format un xic així, donc l'any vinent ressemblaran això i provarem d'ésser encara més encara més imaginatius dins de la nostra programació.
1: Al moment de la inauguració heu fet també una crida a adherents, a gent que us vulguin sostenir, que siguin benèvols o que siguin actius. Adherir a l'associació Pa de Porta és una formalitat molt senzilla, és una cotització totalment simbòlica.
0: És una cotització molt, molt baixa, és 10 euros la cotització, doncs és donat.
1: Vols dir que passa amb això que viviu?
0: No, visquim amb subvencions públiques, però és molt important demostrar també que l'associació creix amb les seus adhesions.
1: Podem passar... Són gent de Ceret, gent del voltant, hi ha una miqueta de tot?
0: Hi ha gent de per tot, hi ha més gent de París que venen cada any, hi ha gent de Ceret, hi ha gent del Vallespir, hi ha gent un xic de Perpinyà, a l'hora d'ara tenim una xixantena d'adherents. Varen començar, eren 30-40, doncs és pas mal. Però és veritat que és important per nosaltres de tenir de més en més adherents i de tenir de més en més benevoles, també, perquè un festival com això demana molt d'esforços.
1: 60 adherents i de visitants, de gent que circulen durant el festival, n'heu fet una comptabilitat?
0: L'any passat hi va haver 1.000 persones. Varen començar 400 el primer any i l'any passat hi va haver 1.000 persones. Aquest any segurament hi haurà almenys o tant, segurament més.
1: Molt bé, doncs endavant. Moltes gràcies a Maria Lloberes, de l'associació Pa de Porta i del festival La Moisson.

0: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
1: Ràdio Arrels, és la una.
2: Som el dijous 18 de juny, bon dia. Unes temperatures de 32 graus a la plana i 24 a la muntanya per aquesta tarda. Una tramuntana també present a la Salanca i al Baix Vallespí. Demà les temperatures seguiran sent iguals. Les mínimes seran de 19 graus a Perpinyà i a Serret, 16 a Prada, 17 a Prats de Molló i 13 a Montlluís i a la Tor de Querol. Les màximes seran de 32 graus al Rosselló, 33 al Vallespí, 34 al Conflent, 25 al Capcí i 26 a Cerdanya. La tramuntana seguirà bufant al Rosselló i al Baix Vallespí. Dissabte tindrem unes mínimes de 20 graus a Perpinyà i a Serret, 18 a Prada i Prats de Molló, i 15 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda hi haurà unes màximes de 31 graus al Rosselló i al Conflent, 33 al Vallespí, 26 al Capcí i 27 a Cerdanya.
0: Radio Arrels.
3: Radio Arrels.
4: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
0: Ràdio Arrels.
5: La bicicleta elèctrica pot ser més esportiva que la tradicional. Bon dia. La bicicleta elèctrica és més esportiva que la tradicional, fins i tot. La frase pot semblar paradoxal, però dades científiques ho confirmen i no són de fabricants de bicicletes elèctriques. En un moment en què l'urgència climàtica exigeix repensar radicalment la mobilitat, la bicicleta amb assistència elèctrica s'imposa com una de les solucions més eficaces, més saludables i menys contaminants disponibles avui dia. La petjada de carboni d'una bicicleta elèctrica al llarg de tot el seu cicle de vida és de només 13 grams de CO2 per quilòmetre recorregut, una xifra ínfima comparada amb els més de 100 grams per quilòmetre d'un vehicle de combustió i també molt inferior als 60-75 grams d'un cotxe elèctric. L'argument que la bateria contamina queda desacreditat. La d'una bicicleta elèctrica pesa només uns pocs quilos enfront dels centenars d'un cotxe. Pel que fa a l'activitat física, un altre estudi realitzat en 7 ciutats europees revela que els usuaris de bicicleta elèctrica fan de mitjana una activitat física lleugerament superior a la dels ciclistes tradicionals. 4,463 minuts d'equivalent metabòlic setmanals contra 4,085. La clau és que recorren distàncies molt més llargues, fins a 9,4 quilòmetres de mitjana, el doble que amb una bicicleta convencional. I el guany és especialment notable entre els que abandonen el cotxe per la bicicleta elèctrica, 550 minuts addicionals per setmana. La bicicleta elèctrica pot ser, doncs, una porta d'entrada a una vida més activa per un públic més ampli i divers.
6: Radio Arrels, a Canet, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Era més bonic el meu país.
2: Des del 1981, Ràdio Arrels s'ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim fragments d'aquests arxius. El Festival Internacional del Disc, que és una de les manifestacions culturals més originals i de prestigi de Perpinyà. La primera edició es va fer el 1989, amb una trentena de parades, i al cap de pocs anys ja en comptava més d'un centenar. A la Capella dels Dominicans, el darrer cap de setmana del mes de setembre, cada any. I darrere de tot això, un apassionat dels discos de vinil, Joan Casagran, em va tenir la idea i l'ha fet créixer tots aquests anys. El 1999 presentava a Ràdio Arrels la desena edició del FIT.
3: No pensava pas arribar a 10 anys d'aquesta manifestació, perquè representa molt de treball i bueno, hi ha una satisfacció també.
4: I les novetats d'aquest desè aniversari?
3: Les novetats és que aquest any bueno, ven el més gran fotògraf francès a presentar una exposició i a fer una firma del seu llibre, i a més hi haurà música els dos dies, cada hora propers hi haurà un disc jockey que farà una presentació musical, i a més hi ha un stand de presentació de Perpinyà Rock, un test que on va recuperar totes les informacions concernant el que ha sigut fet aquest departament entre els 40 anys que venen de passar. Sí, l'objectiu és de fer una exposició l'any que ve i de fer un llibre i una firma d'aquest llibre pel Festival del Disc de l'any 2000 per presentar tot el que ha sigut fet aquest departament en 40 anys, a nivell de la música i del disco.
4: També des de l'Ajuntament de Perpinyà s'ha parlat d'eixamplar aquesta manifestació al voltant doncs la capella.
3: Sí, l'any que ve tindrem dues sales de més a la capella, el que permetrà de fer alguna cosa de més important i sobretot amb animació donar una mica més de vida a la manifestació i fer venir altra gent que són al voltant de la música.
4: També la presentació d'un col·lector, que sí. És una novetat.
3: Sí, és una novetat. Hem fet un disc aniversari que ha seguit, doncs, serà únicament venut a la fira del disco. És un midler de rock and roll d'en Comalada i al mateix temps, bueno, és un treball gràfic de concepció que ha sigut fet entre en Marc Jorenc, jo, i en Philippe Manoeuvre, que ha fet un text aquí a dintre.
4: Doncs és aniversari, però sobretot moltes perspectives de futur.
3: Sí. Sobretot moltes idees pel futur per desenvolupar i fer funcionar aquesta manifestació encara d'una manera més important.
2: En 1999, Joan Casagran, el creador del Festival Internacional del Disc de Perpinyà.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
5: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
6: El 19 de juny del 1986 neix Flora Sempere, del grup El Diluvi. Neix la veu i la bandúria. El Diluvi és un grup de música en valencià que es defineix com de folk modern. Fusionen estils musicals tan diversos com la cumbia, el reggae, la rumba, el folk o encara la música tradicional d'arrel valenciana. Aquesta barreja d'estils l'anomenen mestissatge mediterrani. Un dels seus principals referents és Ovidi Muñoz. El seu primer treball és un recopilatori de quatre versions que li reten homenatge, i el segon disc, Motius, també hi versionen tres temes més d'Ovidi Muñoz. Les cançons pròpies del Diluvi parlen d'amor i de lluita. També reivindiquen la rebel·lia femenina. Han col·laborat amb el cantant i acordionista Carles Belda o encara amb components del grup Zoo. L'any 2023 van anunciar una aturada provisional però indefinida, i com a comiat van publicar un setè àlbum amb diferents cançons presentades al llarg de l'any. Escoltem I tu sols tu, de El Diluvi, inspirat en un poema de Maria Mercè Marçal.

0: Fins aquí el grup El Diluvi amb la cançó I tu sols tu, una adaptació d'un poema de Maria Mercè Marçal.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: L'agenda de Ràdio Arrels.
1: L'agenda.
2: Diu, escalfeu-vos les cames, que Juglars us farà ballar. El dissabte 20 de juny esteu citats al llac de Vinçà. Juglars obrirà la vesprada amb un ball a les 7. Això serà en el marc del Festival Sirocco. Hi haurà allà mateix de què menjar i de què beure. L'entrada és de 12 euros per la vesprada o bé de 20 euros si voleu assistir als dos dies del festival, els 19 i 20 de juny. Podeu comprar les entrades sobre Eroasso fins al 15 de juny o bé al llac mateix a partir de les 5, obertura de les portes a les 6. Us convidem a assistir a tot el festival, que el programa té més que molt bona pinta. Doncs, recordeu, el diumenge 20 de juny, ball al llac de Vinçà a partir de les 7 en el marc del Festival Sirocco. Trobareu totes les informacions sobre la web del Teatre de la Complicité i les seues xarxes socials. Vos ho perdeu pas, us esperem nombrosos. Que corri la veu!
3: Anuncieu-vos a l'agenda de Ràdio Arrels 04 68 35 47 48 agenda@radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Esquitxos de llibres. Pere Manzanares.
2: Durant l'hivern de 1659-1660, en avinentesa de la seva estada al migjorn de França, Lluís XIV rebé una delegació del Rosselló, presidida pel primer cònsol de Perpinyà, Francesc de Blanes, la qual va demanar-li que tingués a bé de confirmar les constitucions i els privilegis de què Perpinyà gaudia d'ençà de segles i de visitar el Rosselló. El rei de França ratificà aquelles constitucions, obsequià el primer cònsol amb una cadena de rellotge i una medalla d'or i accedí a fer la visita com li suggeria. Tres mesos més tard, el 16 d'abril, el rei, amb la seva cort, es traslladava, en efecte, a Perpinyà. El seu seguici s'estatjà en les cases de la noblesa del país, la qual havia emigrat al Principat. Aquells dies, el sobirà visità la catedral, el Palau dels Reis de Mallorca, la universitat i els més importants convents. Mentrestant, el Tractat de Pau no estava encara enllestit del tot. Mancava concretar els límits pel cantó de Cerdanya. L'acord, després de moltes i molts enceses discussions, fou pres el 30 de maig de 1660 a Saint-Jean-de-Luz. Decidida aquella qüestió i closos els pactes relatius al matrimoni de Lluís XIV amb la infanta Maria Teresa d'Àustria, vingueren les primeres conseqüències polítiques d'aquell esdeveniment. Encara era fresca la tinta de la firma del tractat i dels pactes aclaridors del seu article 42, relatiu a la ratlla fronterera que, a Saint-Jean-de-Luz mateix, el cardenal Mazzarini presentà a la firma del rei de França un decret ordenant la dissolució de les institucions polítiques que havien regit la vida jurídica del Principat de Catalunya i dels comtats de Rosselló i Cerdanya durant diverses centúries, contradient així els juraments de Lluís XIII i del mateix Lluís XIV i les reiterades promeses fetes per llurs ministres als representants de les institucions catalanes i als rossellonesos. De Josep Sanabre, la resistència del Rosselló a incorporar-se a França, publicat a l'editorial El Trabucaire.
1: Esquitxos de llibres. Pere Manzanares.

0: Plantes de Conflent.
1: Albert Mallol, Camproví.
2: Albert Mallol, bon dia.
1: Bon dia,
2: tornem a parlar de l'argentís.
1: És una planta molt, molt, molt present al Conflent, no gens present o molt poc present a la resta dels països catalans. És sobte que aquí, que n'hi ha molt, hi hagi pocs usos recollits. Veurem, però, que déu-n'hi-do les coses que hi ha amb altres bandes, que no són aquí al costat, però són pas massa llunyanes algunes. Desplacem-nos una mica, anem cap al sud del Pirineu i arribem al Montseny. Mm-hmm. En el Montseny hi han diversos registres que són fets fa pas masses anys, en aquest mil·lenni, diguem-ho així. És a dir, després del 2000 van estar recollits, si recordi pas malament. Les fulles, per desinfectar lesions del bestiar. També per contribuir a expulsar la placenta de les vaques després de badallar. Mm-hmm. I per enfortir una bèstia que estigués sense vigor. Mm-hmm. Això diríem que és el més proper cap al sud.
2: Sí. Ara anem més lluny.
1: Ara anem, no sé si més proper o pot ser un poc més lluny, però seguint cap a l'oest, Pirineu. Parlem del Pirineu, que tindríem, no diríem igual, perquè els Pirineus centrals tenen plou més o plou menys, depèn del cantó que estiguis, però que estarien en la línia de les nostres muntanyes. Bé, en aquest cas parlem del Pallars i allà es feien servir per tractar problemes del bestiar. Èquids i cabres, èquids,
2: burros, mules...
1: Exacte, això. Sí, com antiàlgic, és a dir, pel dolor, antiinflamatori, oxitòxic, crec que és per expulsar la placenta, i vulnerari, probablement coses de pell i pot ser d'altres coses. I, a més, s'ha recollit informacions d'usos humans. Dolor també antiàlgic, antiinflamatori, antiulcerós, cicatritzant i vulnerari. És a dir, aproximadament el que serveix per guarir les bèsties també serviria per guarir-nos nosaltres, que no deixem de ser també bèsties.
2: Uns animals.
1: Ara, si anem cap avall, perquè cap amunt
2: no n'hi ha.
1: No n'hi ha, o n'hi ha pocs. Potser n'hi ha o potser no n'hi ha no tant. És més lògic que n'hi hagi cap a baix per una senzilla raó. És una planta que més aviat se fa, prefereix els hàbitats en llocs realment calents. Doncs és més probable que n'hi hagi cap al sud que no pas cap al nord. Parlem del País Valencià i d'altres contrades ibèriques. Medicina humana. Problemes estomacals, hemorroides i pell. Nutrició animal per cabres. Veterinària. Vulnerària per als èquids. Allà baix també sembla també que ho fan servir, com aquí dalt al Pirineu. I després també hi ha informacions utilitzat com a planta mel·lífera. Realment és visitada, quan hi ha les flors, realment és visitada. Llàstima que no faci unes floracions més amples o més allargades, que potser sí, seria més estimada.
2: Com has dit a edicions precedents,
1: sí,
2: és la floració és molt curta,
1: sí,
2: d'un dia.
1: És curta, és un dia, però floreix un molt grapat de dies, però si ho mirem quan una mata floreix, sé pas ben bé, però jo pensi pas que més que una setmana, 10 dies, però n'hi ha d'altres, diria, no ho dic pas amb seguretat, això, hi ha moltes coses que semblen que hauríem de saber i no les coneixem, hi ha molt de camp per fer recerca. Llavors, ara ens anem encara més lluny, al Marroc. Allà, a l'Atlas, estem parlant de les muntanyes, perquè és una planta que neix a les muntanyes, probablement allà encara sortia més alçada.
2: Més alt.
1: Sí. Un grup d'investigadors ha publicat un treball, un estudi, recentment, el 2023, i ha analitzat extractes de Cistus laurifolius, és a dir, argentís, i Cistus salvifolius, sabem pas quina sotespècie. Bé, hi haurà quelcom comú. I diu que consideren que aquests extractes que són agents importants per desenvolupar coadjuvants i remeis naturals per tractar l'acné lleu. Llavors, tema de pell, i pot ser d'altres coses, perquè es manifesta la pell, però pot ser bé de dins.
2: Sí.
1: Llavors, hi ha, en tot cas, certa similitud amb les informacions d'abans, com a vulnerari, com a problemes de pell. Ja ens dona una base científica que la planta pot ser útil en aquest camp. Nosaltres aquí en tenim molta. Aviam si aquestes idees poden servir per desenvolupar algun projecte interessant.
2: Si algú ens escolta que vol anar cap a aquests projectes d'utilització d'usos de plantes, que en tenim moltes i que no les fem servir.
1: Exacte.
2: És l'Argentís. Moltes gràcies, Albert Mayol, i fins a anar a una altra planta.
1: Sí, moltes gràcies, Enric. Només afegir Cistus laurifolius, sota espècie laurifolius.
2: Moltes gràcies.
1: Fins aviat.
0: Plantes de Conflent.
1: Albert Mayol, Camproví.

0: Home, és que ja fa 6 anys que aquest festival ha començat, no? I ara, aquest any, no aquest any, perquè han trobat una fórmula molt interessant. Aquest any ho fan tot al mateix lloc, que és al costat del Museu de la Música, del Teatre de Verdura, i aquesta unitat de llocs ha permetit que tothom trobi la seva plaça, no? I aquest matí, per exemple, el treball que has fet de traducció i de presentació d'autor aquí, sota dels arbres, és un moment molt particular. Passen els cotxes, però te situes al mig de la ciutat. I fer coses d'aquestes, culturalment, dins de la ciutat, dins de la via, de la vida de cada dia, és molt important per aquest festival. És un festival que cerca la cultura, la mescla de cultura amb la catalanitat, amb el francès i altres, perquè han vingut gent estrangera també. Però el que és important és que és gratis, és per tothom, és obert, i permeteix de fer viure un moment de tranquil·litat,
1: Un
0: de
1: moment,
0: tres
1: són
0: dies.
1: 3 dies, eh? Però...
0: Són 3 dies, però són moments,
1: Sí.
0: perquè tu pots venir i pots catar el que o menjar el que t'agrada, descobrir, i si tens altra cosa que fer, t'aixeques i te'n vas i tornes la tarda o no, i vindràs demà o fas com vulguis. I és molt important que existeix aquest tipus de moment cultural en totes senzilles. Per mi és el més important. I l'Ajuntament ajuda perquè és una forma de fer viure la cultura de manera natural. I és
1: Així
0: això el
1: que
0: més
1: Ceret
0: important.
1: és pas únicament la
0: No,
1: música i
0: no.
1: la pintura, és també literatura.
0: Sí,
1: Bé,
0: eh?
1: ja hi ha una tradició de la literatura amb
0: Sí,
1: Ceret, amb
0: sí, sí,
1: Ludovic
0: sí.
1: Massé, o historiadors com Aribau i d'altres.
0: Espia, el que dius és molt important perquè és el que va passar ara no em recordo si va ser divendres, sí, el dilluns era l'obertura. El divendres van fer lectures gent de l'associació, no professionals, però semblava cosa de professional, no? I em van fer lectura
1: La correspondència
0: de la
1: entre Ludovic
0: correspondència,
1: Massé
0: exactament.
1: i
0: Exactament.
1: Jean Dubuffet.
0: Exactament. I fa la transició, i ahir a tarda va passar la conferència, era amb l'Escola de Música, Eric Satie, i correspondència entre Eric Satie i gens, perquè no era solament una persona, i va ser un moment molt, molt agradable, també, molt agradable. I un descobriment per molt de gens.
1: Molt bé, moltes gràcies a José Angulo. Josefina Carles, professora de català i també de l'Escola de Català de Ceret. Lectora, futura lectora de les llibres d'Irene Solà.
2: Lectora, vam fer ja fa alguns anys Canto jo i la muntanya balla. La Joana Malvà, de la llibreria catalana, em va aconsellar, dient-me que era un xic especial, però li dic, m'agradarà. I me va agradar tant que ho vaig proposar als alumnes de l'Escola de Català, que són adults, que en tinc una vintena, per això. I sí, els hi va agradar molt.
1: I van entrar dintre,
2: Ah,
1: perquè
2: sí.
1: és una escriptura una miqueta sorprenent, eh?
2: Sí, però els ajudo.
1: Sí.
2: Estic allà, fem lectura, ells llegeixen a veu alta, després explico si hi ha coses a explicar i comentem. I doncs, si cadascú... tots els meus alumnes parlen català, l'entenen i comprenen. I doncs és un diàleg que... Sí, i m'aprenen coses, a més. És això que és interessant.
1: I ganes de llegir les altres novel·les que ha escrit l'Irene Solà?
2: Vam
1: No,
2: ser de...
1: tu mateixa.
2: Ah, jo n'he comprat una aquí, que, no, que m'has donat ganes de llegir, perquè el que dura un dia
1: Sí,
2: i quatre
1: et vaig
2: segles...
1: donar ulls i vas mirar les tenebres.
2: Això mateix. No n'havia pas llegit d'altres, perquè el que vam ser decebuts, perquè vaig tenir contactes amb ella, amb Irene Solà, i era el moment on tenia altres projectes, i no podia venir. I doncs vam deixar caure. L'any després

0: vam fer el de mare de mel, de llet i de mel, de la Naja Sepascum, que va venir també per la moisson, i bon, vaig poder ser-hi, vaig poder fer-li preguntes, però no, ella no la van pas demanar, no la van pas fer venir. Ja venia amb la moisson, doncs va anar bé, perquè li podien fer preguntes. I mira, i enguany, t'ho puc dir que vam fer enguany, enguany vam fer Catalunya Nord. Primer Joan Lluís Lluís, que em sembla que ve aquesta tarda, Els Invisibles, que finalment és un xic també a la propa de la meva pròpia història, que jo també vaig venir aquí, que no sabia ni una paraula de francès, vaig haver d'aprendre, d'anar a escola, en fi, tot això. I després vaig fer On tu com. On tu com, perquè tinc alguns que són de Sant Llorenç de Cerdà i que els hi va agradar tant que vam anar, quan vam acabar el llibre, vam anar a Sant Llorenç a fer el recorregut del detectiu, és una sèrie negra,
1: sí, els germans Carrera.
0: I en Cinto, doncs, va venir i vam parlar, va ser molt content, i nosaltres també, i voilà, met aquí. La meva any, el meu any és acabat.
1: Molt bé, gràcies, gràcies.
2: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
2: Som el divendres 19 de juny. Bon dia. Unes màximes de 32 graus a la plana i 25 a la muntanya aquesta tarda, amb tramuntana al Rosselló i al Baix Vallespí. Demà el temps seguirà sent igual, les mínimes seran de 20 graus a Perpinyà, 18 a Prada i Prats de Molló, 15 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda les màximes seran de 31 graus al Rosselló i al Conflent, 33 al Vallespí, 26 al Capcí i 28 a Cerdanya. A la nit les temperatures quedaran sent elevades amb 23 graus a la plana i 17 a la muntanya. Diumenge les mínimes seran de 21 graus a Perpinyà, 20 a Serret, 21 a Prats de Molló, 19 a Prada i 17 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda tindrem unes màximes de 32 graus al Rosselló i al Conflent, 34 al Vallespí, 28 al Capcí i 29 a Cerdanya.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
5: Esquitxos de jazz.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: No et facis res veure'm feliç. Aquest somriure és sincer. L'amor no truca a la porta quan un vol. Els llums no plan l'espai que vau deixar, però en el meu

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A Forques, 95.
2: D'una veu que no pot aixugar-se, d'uns blaus llavis de llum, brolla el temps insaciable, el cristall absolut de les hores.

i els vells camps encalmats i la pluja de sang que dibuixa i apaga el batec, les llavors de la

l'abraçada de l'aigua i l'imatge dels cossos i la pols desolada entre els astres i el cristall absolut de les hores. Tot és ull, aquest mar torna a ser l'horitzó on els ulls se l'entén.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
3: Som el divendres 19 de juny, bon dia. Unes màximes de 32 graus a la plana i 25 a la muntanya aquesta tarda, amb tramuntana al Rosselló i al Baix Vallespí. Demà el temps seguirà sent igual, les mínimes seran de 20 graus a Perpinyà, 18 a Prada i Prats de Molló, 15 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda les màximes seran de 31 graus al Rosselló i al Conflent, 33 al Vallespí, 26 al Capcí i 28 a Cerdanya. A la nit les temperatures quedaran sent elevades amb 23 graus a la plana i 17 a la muntanya. Diumenge les mínimes seran de 21 graus a Perpinyà, 20 a Serret, 21 a Prats de Molló, 19 a Prada i 17 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda tindrem unes màximes de 32 graus al Rosselló i al Conflent, 34 al Vallespí, 28 al Capcí i 29 a Cerdanya.
0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
4: Esquitxos de clàssica.

0: Viatge Arrels. Ara Inés, 88.2.
1: Una hora 100% en català.
2: Ràdio Arrels.

has bravat, res del que creiem no és veritat. No trobo el fil neguitejat, no hi ha sortida. Sembla tan estrany, d'aquella història ja fa un any, vivim feliços un parany.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
2: Som el divendres 19 de juny. Bon dia. Unes màximes de 32 graus a la plana i 25 a la muntanya aquesta tarda, amb tramuntana al Rosselló i al Baix Vallespí. Demà el temps seguirà sent igual, les mínimes seran de 20 graus a Perpinyà, 18 a Prada i Prats de Molló, 15 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda les màximes seran de 31 graus al Rosselló i al Conflent, 33 al Vallespí, 26 al Capcí i 28 a Cerdanya. A la nit les temperatures quedaran sent elevades amb 23 graus a la plana i 17 a la muntanya. Diumenge les mínimes seran de 21 graus a Perpinyà, 20 a Serret, 21 a Prats de Molló, 19 a Prada i 17 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda tindrem unes màximes de 32 graus al Rosselló i al Conflent, 34 al Vallespí, 28 al Capcí i 29 a Cerdanya.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Esquitxos de jazz.

vull de no haver deixat el meu carrer. El meu carrer és la meu terra, la terra és el meu destí. També conec

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
3: Som el divendres 19 de juny. Bon dia. Unes màximes de 32 graus a la plana i 25 a la muntanya aquesta tarda, amb tramuntana al Rosselló i al Baix Vallespí. Demà el temps seguirà sent igual, les mínimes seran de 20 graus a Perpinyà, 18 a Prada i Prats de Molló, 15 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda les màximes seran de 31 graus al Rosselló i al Conflent, 33 al Vallespí, 26 al Capcí i 28 a Cerdanya. A la nit les temperatures quedaran sent elevades amb 23 graus a la plana i 17 a la muntanya. Diumenge les mínimes seran de 21 graus a Perpinyà, 20 a Serret, 21 a Prats de Molló, 19 a Prada i 17 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda tindrem unes màximes de 32 graus al Rosselló i al Conflent, 34 al Vallespí, 28 al Capcí i 29 a Cerdanya.
2: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
2: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
5: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
2: Política a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
6: Colòmbia votarà la segona volta de les eleccions aquest diumenge, unes eleccions on hi arriba un candidat d'esquerra i un d'extrema dreta, i a aquesta hora a Ràdio Arrels volem explicar una mica doncs, com està la situació política en aquest país, i tenim amb nosaltres el Xavier Vendrell. Bon dia.
7: Hola, bon dia.
6: Xavier Vendrell, que ha estat implicat en la campanya del fins ara president de Colòmbia, Gustavo Petro, va estar implicat en la campanya del 2022 i també la del 18. Primer de tot, ara parlarem d'aquestes eleccions, però exactament què vau fer aquestes eleccions passades?
7: Sí, el 18 va ser una col·laboració més puntual, més d'un assessorament estratègic i de comunicació. En la campanya del 22 sí que vaig estar molt implicat, vaig estar participant-hi durant molts mesos. Vaig ajudar a coordinar i organitzar l'equip de comunicació, l'equip de seguretat, l'equip de voluntariat, però sobretot em vaig enfocar durant 4 mesos, vaig estar organitzant tota una estructura molt important en aquell país perquè el control, perquè no et robin els vots, perquè no hi hagi frau electoral, és clau. I vam muntar una estructura que no ha existit mai ni abans ni després de que aquí en diem apoderats, allà en diem testigos electorales, de control del vot de presència a les escoles, als col·legis electorals, als punts de votació. Amb una xarxa de 86.000 persones vam aconseguir estructurar i organitzar per fer aquesta vigilància del vot l'any 22.
6: Clar, en aquestes eleccions no és Gustavo Petro qui arriba com a candidat d'esquerres, però Cepeda, que és el candidat, podrà, diguem, aprofitar una mica aquesta xarxa, o s'ha de muntar a cada elecció, diguem?
7: Bé, hauríem pogut aprofitar, però Cepeda ha decidit muntar un equip nou, malgrat que el president Petro li va suggerir que l'equip que ho havien fet fa 4 anys havia funcionat molt bé i que li semblava que el més adequat seria que repetíssim aquell equip, però ell ha preferit muntar un equip nou. Jo, la informació que m'ha demanat i el que m'ha preguntat no ha passat, però ell ha muntat el seu equip i tinc la sensació de que no serà un equip tan estructurat, tan organitzat i amb tanta quantitat de gent i tanta presència als col·legis, desgraciadament.
6: Clar, és un tipus de segona volta que no és gens nou a Sud-amèrica, però que hi ha un candidat d'esquerra, un d'extrema dreta. A ja poques hores o pocs dies de les eleccions, hi ha algú que arribi realment com a favorit o realment està molt obert?
7: No, jo crec que en aquests moments s'ha anat perfilant com a favorit el candidat d'extrema dreta. Desgraciadament, crec que s'han comès bastants errors per part de l'esquerra, tant durant els 4 anys de govern com durant la campanya i personalment, ho dic aquí perquè ho he dit allà públicament, no me n'he amagat, crec que ha estat un error perquè en una situació tan polaritzada el que és capaç de treure el candidat més de centre és el que té més possibilitats de guanyar i en el seu moment jo vaig suggerir en privat al president i després públicament que s'havia d'haver buscat un candidat més moderat. No tenim un candidat d'esquerra que se'l visualitza, no dic que és una persona molt sensata i molt correcta, però se'l visualitza com un candidat molt a l'extrema esquerra perquè s'ha intentat vincular-lo a les FARC, que el seu pare doncs, havia estat a la Unió Patriòtica i al Partit Comunista i per tant doncs, té una mica una imatge pública, un estigma d'una persona molt d'esquerres i per tant jo crec que i les enquestes ho estan confirmant, però em semblava molt evident que li seria molt difícil mobilitzar un electorat més moderat imprescindible per guanyar les eleccions, perquè jo crec que Colòmbia no dona encara avui perquè un candidat d'esquerra, molt clarament d'esquerra, pugui guanyar unes eleccions més difícils. Per més que li pugui tenir simpatia, jo li pugui tenir molta simpatia al senyor Melenchon, però em dona la sensació de que els candidats estan clarament posicionats a l'esquerra, doncs és molt difícil que guanyin les eleccions presidencials.
6: En el cas de Cepeda també pot estar també patint, diguem, el fet que el govern de Petro ha tingut diverses crisis de govern, ha tingut diversos canvis ministerials, tot això també està influint en aquest candidat o el fet que realment tampoc van molt junts, s'ha volgut distanciar una mica. Com ha estat funcionant això?
7: No, el vot de Cepeda és un vot molt de Petro, tot i que si el candidat hagués estat el Petro, jo crec que hauria guanyat clarament. Cepeda no té la mateixa força, però el vot que té és amb un percentatge molt elevat, és un vot que ve de la gent que dona suport a Gustavo Petro, el president Petro. I efectivament doncs, sí que hi ha un seguidor molt clarament posicionat en aquest sentit i que per tant votarà sens dubte el candidat Cepeda, però haguéssim pogut tenir molt més suport si no s'haguessin comès tots aquests errors. Ha estat un govern amb un percentatge d'execució molt baixa, on els projectes insígnia, com per exemple la reforma agrària, la transformació energètica, la reforma de la salut, no s'han consolidat. Se n'ha parlat molt, s'han donat moltes voltes, però al final no s'han consolidat. Si això s'hagués consolidat i a més hi hagués hagut més estabilitat al govern, no tants canvis, hi ha hagut dotzenes i dotzenes de canvis ministerials i a més esquitxat per diversos casos de corrupció, de gent en alguns casos realment propera al president, tot i que jo crec que ningú, ni tan sols els opositors, dubten que el president no és un corrupte, però sí que és molt evident que hi ha hagut gent de l'esquerra que sí que ha posat la mà a la caixa i, per tant, això ha desgastat clarament el govern i els candidats, en aquest cas el candidat d'esquerres.
6: I Xavier Vendrell, em comentava al principi la importància d'aquesta xarxa d'apoderats. I a més, en aquestes eleccions s'ha desplegat un exèrcit d'observadors internacionals. S'intenta, diguem, neutralitzar una mica la possibilitat de frau per aquí? O realment, o sigui, com és que hi ha tants observadors internacionals? Perquè crec que és, de fet, una de les eleccions que més n'hi ha hagut, si més no a Colòmbia.
7: No, jo crec que la presència tan massiva d'observadors electorals respon més al fet de que aquest mandat del president Petro ha estat molt significatiu, ha estat un líder molt potent que ha tingut una visualització internacional molt alta i, per tant, jo crec que això és el que ha fet que despertar l'interès en molta gent d'arreu del món, i per això tenim aquesta gran presència d'observadors a Colòmbia. Però els observadors, difícilment l'observador, i ho dic en l'experiència que he fet d'observador electoral, en el seu moment en vaig fer el Salvador, en vaig fer a Guatemala, en vaig fer a Bolívia. L'observador electoral coneix poc el país com per identificar i com per detectar situacions de risc de frau, de compra de vots. Això ho ha de fer la gent del territori, que a més està molt ben organitzada, molt blindada. I bé, de fet, nosaltres a les passades eleccions, en el vot al Congrés, la nit electoral ens donaven 15 senadors, al final vam tenir 20, estaven 750.000 vots. Bueno, tota la xarxa que vam fer, no només d'apoderats, sinó també tot un sistema digital de control taula per taula, que aquesta vegada tampoc no s'ha organitzat i s'ha estructurat de la mateixa manera, en aquell moment van servir perquè hi haguessin molts milers de vots que se'ns anaven d'allà on l'elector havia decidit cap a altres bandes i que vam aconseguir recuperar.
6: Doncs Xavier Vendrell, membre de l'equip de campanya del fins ara president de Colòmbia, Gustavo Petro, moltes gràcies per atendre'ns a Ràdio Arrels i per provar-nos d'explicar aquestes eleccions d'aquest diumenge a Colòmbia. Moltes gràcies.
7: Sempre un plaer parlar amb la gent del nord del país.
4: Ràdio Arrels, Alenyà, 95.
5: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Sortim de casa, amb l'agenda de Ràdio Arrels.
1: Bon dia, sóc Joan Ferris, de l'associació Terra Univers de Soler. Us vull anunciar que el dimarts 23 de juny, a les 8 hores, a l'Observatori veniu a escoltar i gaudir l'història de la relativitat d'Albert Einstein. L'accés a aquesta vetllada es demanarà 12 euros per als adults i gratuït per als menors de 14 anys. Després, la conferència, envoltats d'astrònoms i dels nostres telescopis, podreu observar les constel·lacions i també els objectes molt llunyans. Cal reservar a contact@terranivers.com o trucar al 07 66 92 72 07. Veniu en gran nombre a aquesta vetllada per aprendre i contemplar el cel. Moltes gràcies, fins aviat.
2: Ràdio Arrels, a 100 per dels focats, 93.1.

0: Els atacs contra la llengua. Converses durant la Universitat Catalana d'Estiu 2025. Andorra amb Àngels Mac. Andorra, el país sobirà, és l'únic que té català com llengua oficial i pròpia, i és que Àngels Mac, és que hi ha atacs contra la llengua, com se poden pensar per a les altres parts dels països catalans?
1: Bé, la situació d'Andorra respecte als demés és evident que és molt diferent, perquè nosaltres doncs, la tenim com a llengua oficial per escrit amb una ordinació del Consell General des del 1938, ratificat el 1968, però a més doncs, també posteriorment a l'any 99 i una última llei el 2024. Per tant, doncs, podem legislar, tenim més eines per poder doncs, protegir la nostra llengua oficial. Nosaltres més que atacs veiem doncs, com són reptes que se'ns presenten bàsicament perquè és un país doncs, que rep molta immigració temporera, o sigui, amb feines temporals per, per les estacions d'esquí o per l'hostaleria a l'estiu, i per tant doncs, fa falta també doncs, una protecció perquè no la perdem, perquè si tenim molta gent de fora que parlen altres llengües i ja s'entenen entre ells, doncs no perdem aquesta utilització del català, que és una riquesa per tots.
0: Les últimes lleis pel català de cara lligada als contractes de treball, no? És que això ha plantejat alguns problemes, reticències?
1: No, de fet, el que va fer va ser un gran increment de persones interessades en anar als centres d'autoaprenentatge i a les classes de català, que són les dues coses gratuïtes doncs, proporcionades pel govern d'Andorra, i doncs, hi ha hagut un increment. De fet, s'ha creat també un nivell A.1, doncs, que són 30 hores de classes de català, perquè doncs, tenen un diploma oficial, però a més són, és el que serveix per poder renovar el permís de residència, no els contractes de treball, sinó el permís de residència i treball per poder treballar a les persones que tenen contracte i permís per residir a les valls.
0: Parlem també, perquè potser hauria estat la bona introducció, quines són els idiomes parlats a Andorra, evidentment fora del català.
1: Sí, de fet és que hem de comptar també que Andorra té tres sistemes educatius gratuïts, que són el sistema religiós, que forma part del sistema espanyol, el sistema francès i el sistema andorrà. El sistema religiós, les classes són en català, el sistema espanyol, nacional espanyol, són en castellà, el sistema francès són en francès, però tenen també unes hores, tant l'un com l'altre, de classes en català i d'institucions del país, i l'escola andorrana, que des del 1982 dona classes, que va començar amb maternal i després va continuar amb primària i secundària i batxillerat, i finalment la Universitat d'Andorra, que són en català. Llavors, doncs, els infants aprenen la llengua. Els que els pares potser no, però ja tenen doncs, un referent a preguntar doncs, als seus fills quan tenen dubtes, perquè a Andorra hi ha al voltant de 100 nacionalitats diferents. Per tant, algunes nacionalitats molts, com espanyols o ara sud-americans, portuguesos n'hi ha uns 9.000, francesos n'hi ha uns 4.000, però hi ha nacionalitats d'arreu del món que doncs, tenen altres llengües, però amb petit nombre de persones.
0: Es pot viure a Andorra sense parlar català?
1: Sí, clar. Sense parlar català i sense, o sigui, parlant la seva llengua quan estan amb el seu entorn, doncs hi ha portuguesos que han après català i que doncs ho han fet seu i doncs es consideren del país, però d'altres doncs que han vingut grans i que viuen en el seu entorn de treball amb altres portuguesos, en els seus habitatges amb altres persones portugueses i no arriben a parlar una altra cosa que portuguès. Però doncs lo normal és que doncs si arribes amb nens petits, doncs almenys els nens n'aprenen. També s'ha de tenir en compte que abans hi havia molts anglesos que venien la temporada d'hivern a esquiar i llavors venien molts monitors anglesos i neozelandesos i australians a fer la doble temporada, o sigui, el seu estiu venien a fer l'hivern a Andorra perquè teníem molt turista anglès i llavors d'aquests alguns s'han quedat. Però ara no és així, venen més espanyols a esquiar a Andorra i han vingut, les persones que han vingut són d'Amèrica del Sud, o sigui, argentins i Xile, que també fan la doble temporada quan ells tenen l'estiu a venir a Andorra a treballar l'hivern. Les persones que venen diverses temporades seguides, doncs ja aprenen català, però les persones que venen una sola temporada per 4 mesos no fan aquest esforç, no? Però sí que hi ha moltes persones que consideren que és una riquesa i una manera d'integrar-se al país poder parlar en català.
0: Andorra no fa part de la Unió Europea i actualment es proposa que el català sigui llengua de la Unió Europea. Com poden intervenir els andorrans, potser la gent, els andorrans mateixos, però les institucions?
1: Bé, Andorra, quan va entrar a la ONU o quan va a l'any 93, després de l'aprovació de la Constitució o entrant al Consell d'Europa, doncs ja hem introduït la llengua catalana al món i a Europa. De fet, el govern d'Andorra ha signat un acord d'associació amb la Unió Europea que està pendent de ratificació pels països de la Unió Europea i de referèndum a Andorra, però serà una forma també d'introduir la llengua catalana a la Unió Europea. No podrem traduir totes les lleis perquè se'n generen una quantitat ingent contínuament, però doncs, les més bàsiques sí que tindran una traducció al català i que, per tant, doncs, també hi ha altres doncs, lleis que són d'Andorra però que podrien ser utilitzades també doncs, pels territoris de parla catalana perquè doncs, són de temàtiques molt concretes que ja no depenen del país, sinó també doncs, poden ser utilitzables per Catalunya o si us deixen a la Catalunya del Nord també.
0: Àngels Mac, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu, Enric.

era els atacs contra la llengua, converses durant la Universitat Catalana d'Estiu 2025. Andorra amb Àngels Mac.

0: comiat.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
3: Era més bonic el meu país.
4: Des del 1981, aquesta ràdio ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim-ne fragments. Josep Marlés va ser un dels molts catalans que van haver de fer la retirada l'any 39. Es va establir a Perpinyà i era un habitual del Centre Cultural Català al barri de Sant Mateu de Perpinyà. Havia viscut de primera mà fets importants de la història de Catalunya, havia participat als fets de Prats de Molló l'any 26, al costat de Francesc Macià, era fundador del Partit Català Proletari, un partit que es va integrar després al PSUC, d'on va ser expulsat l'any 49, juntament amb Joan Comorera. L'any 86, en ocasió del 50è aniversari de la sublevació militar feixista a l'estat espanyol, explicava el seu testimoniatge a Ràdio Arrels.
5: En aquells moments, jo era un militant de base del Partit Català Proletari i em trobava a Sant Feliu de Llobregat amb la missió d'anar creant les condicions polítiques per anar a la creació d'un partit únic de la classe obrera de Catalunya, que més tard, l'endemà mateix del sublevament feixista, es traduïa amb la presència del PSUC de Catalunya.
6: Quina edat teníeu en aquest moment, l'any 36?
5: Tenia 33 anys. Tenia 33 anys. I, de fet, no ens va sorprendre l'aixecament facciós. Com totes les forces que havíem actuat i havíem mobilitzat entorn del Front Popular, érem conscients de que l'amenaça del feixisme cada dia es anava precisant més damunt dels nostres pobles, damunt de Catalunya. Això ens feia pensar no solament l'informació que teníem dels contactes que havien hagut entre els caps de brot de la fracció feixista amb Mussolini i amb Hitler, quan també ens ho feia pensar el fet de que el govern de la República, que en aquells moments estava a mans de forces estrictament republicanes, no havia comprès el perill que es anava perfilant a l'horitzó i, malgrat l'experiència d'octubre, no havia pres les mesures necessàries per deixar una quantitat de generals traïdors a la paraula donada en funció de poder-se aixecar contra el govern de la República. Van negligir les diferents advertències que se'ls havia formulat i ens vam trobar amb el fenomen extraordinari de que, quan el 18 de juliol, en llocs claus de l'exèrcit i en diferents regions de l'estat espanyol hi situaven homes no tillats ja completament determinats com homes pertinyents al feixisme. Aleshores, vull dir que la sublevació no ens va sorprendre i ens preparàvem precisament per fer front a aquesta sublevació amb dificultats i amb possibilitats minces, perquè per altra banda es va donar el fenomen extraordinari de que el govern de la Generalitat, però de manera fonamentalment el govern de la República, no van tenir van prendre cap mesura per tal de donar possibilitat al poble de que pogués defensar amb armes el règim de la República i de la democràcia. Això va ser un fet real i que va contribuir enormement a que el feixisme pogués triomfar en zones les menys proletaritzades, les menys industrials, normalment de l'estat espanyol.
4: 1986, Josep Marlés parlava del 18 de juliol del 36, en el 50è aniversari de l'inici del cop d'estat feixista dirigit pel general Franco a l'estat espanyol.
7: Ràdio Arrels, a Saragossa, 93.1.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Cultura a Ràdio Arrels.
3: José Anguiló, sou primer tinent d'alcalde a Ceret, aquí, present en aquest festival La Moisson, que té lloc cada any al mes de juny. Què representa aquest festival per Ceret i per l'Ajuntament?
4: Home, és que ja fa 6 anys que aquest festival ha començat, no? I ara, aquest any, no aquest any, perquè han trobat una fórmula molt interessant. Aquest any ho fan tot al mateix lloc, que és al costat del Museu de la Música, del Teatre de Verdure, i aquesta unitat de llocs ha permetit que tothom trobi la seva plaça, no? I aquest matí, per exemple, el treball que has fet de traducció i de presentació d'autor aquí, sota dels arbres, és un moment molt particular. Passen els cotxes, però te situes al mig de la ciutat. I fer coses d'aquestes, culturalment, dins de la ciutat, dins de la vida de cada dia, és molt important per aquest festival. És un festival que cerca la cultura, la mescla de cultura amb la catalanitat, amb el francès i altres, perquè han vingut gent estrangera també. Però el que és important és que és gratis, és per tothom, és obert, i permeteix de fer viure un moment de tranquil·litat. De
3: moments són 3 dies, eh?
4: Són 3 dies, però són moments, sí. Perquè tu pots venir i pots catar el que o menjar el que t'agrada, descobrir, i si tens altra cosa que fer, t'aixeques i te'n vas i tornes la tarda o no, i vindràs demà o fas com vulguis. I és molt important que existeix aquest tipus de moment cultural en totes senzilles. Per mi és el més important. I l'Ajuntament ajuda, perquè és una forma de fer viure la cultura de manera natural.
3: I és així que Ceret és pas únicament la música i la pintura, és també literatura. Sí. Ja hi ha una tradició de la literatura amb Ceret, amb Ludovic Massé, o historiadors com Arribó i d'altres.
4: Espia, el que dius és molt important, perquè és el que va passar, ara no em recordo si va ser divendres, sí, el dilluns era l'obertura. El divendres van fer lectures gent de l'associació, no professionals, però semblava cosa de professional, no? I em van fer lectura de
3: la correspondència entre Ludovic Massé i Jean Dubuffet.
4: Exactament. I fa la transició, i ahir a tarda va passar la conferència, era amb l'Escola de Música, Eric Satie, i correspondència entre Eric Satie i Gens, perquè no era solament una persona, i va ser un moment molt, molt agradable, també, molt agradable, i un descobriment per molt de Gens.
3: Molt bé, moltes gràcies, José Anguiló. Josefina Carles, professora de català i també de l'Escola de Català de Ceret, lectora, futura lectora de les llibres d'Irene Solà.
5: Lectora, vam fer ja fa alguns anys Canto jo i la muntanya balla. La Joana Malvà, de la Llibreria Catalana, em va aconsellar, dient-me que era un xic especial, però li dic, m'agradarà. I em va agradar tant que ho vaig proposar als alumnes de l'Escola de Català, que són adults, en tinc una vintena, per això. I sí, els hi va agradar molt.
3: I van entrar dintre, perquè sí. És una escriptura una miqueta sorprenent, eh?
5: Sí, però els ajudo.
3: Sí.
5: Estic allà, fem lectura, ells llegeixen a veu alta, després explico si hi ha coses a explicar i comentem. I doncs, si cadascú... tots els meus alumnes parlen català, l'entenen i comprenen. I doncs, és un diàleg que... Sí. I m'aprenen coses, a més. És això que és interessant.
3: I ganes de llegir les altres novel·les que ha escrit l'Irene Solà?
5: Vam ser...
3: No, tu mateixa.
5: Ah, jo n'he comprat un aquí, que, no, que m'has donat ganes de llegir, perquè el que dura un dia sí, i quatre segles...
3: Et vaig donar ulls i vas mirar les tenebres.
5: Això mateix. No, no n'havia pas llegit d'altres, perquè el que vam ser decebuts, perquè vaig tenir contactes amb ella, amb Irene Solà, i era el moment on tenia altres projectes, i no podia venir. I doncs vam deixar caure. Mm. L'any després vam fer el de mare de mel, de llet i de mel, de la Naja Sepascum.
3: Era Jmi.
5: Que va venir també per la Moisson i bon, vaig poder ser-hi, vaig poder fer-li preguntes, però no, ella no la van pas demanar, no la van pas fer venir. Ja venia amb la Moisson, doncs va anar bé, perquè li podien fer preguntes. I mira, i enguany, t'ho puc dir que vam fer enguany, enguany vam fer Catalunya Nord. Ah. Primer Joan Lluís Lluís, que em sembla que ve aquesta tarda, Els Invisibles, que finalment és un xic també a la propa de la meva pròpia història, que jo també vaig venir aquí, que no sabia ni una paraula de francès, vaig haver d'aprendre, d'anar a escola, fins tot això. I després vaig fer On tu com. On tu com perquè tinc alguns que són de Sant Llorenç de Cerdà i que els hi va agradar tant que vam anar, quan vam acabar el llibre, vam anar a Sant Llorenç a fer el recorregut del detectiu, és una sèrie negra,
3: sí, els Germans Carrera.
5: I en Cinto, doncs, va venir i vam parlar, va ser molt content, i nosaltres també, i, bueno, met aquí. El meu any és acabat.
3: Molt bé, gràcies.

0: Ràdio Arrels.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Avui som a Cervera, un municipi situat a l'interior de Catalunya, a l'altiplà de Segarra, una zona relativament plana on dominen els conreus. En aquesta vila s'hi alça un edifici important per la història moderna de Catalunya, la Universitat de Cervera. La Universitat de Cervera es va crear per ordre del rei Felip V just després de derrotar Catalunya a la Guerra de Successió. El monarca va decidir tancar les 6 universitats que havia al Principat en aquell moment i obrir-ne una de nova i sota el seu control a una vila que havia estat fidel als Borbons durant la guerra. La monarquia manaria a construir un magnificent edifici rectangular d'estil barroc i neoclàssic que volia demostrar la força d'aquell règim. La Universitat de Cervera no tindria, però, la força acadèmica de les universitats catalanes que havien existit fins aquell moment. El control de la monarquia i la localització de la universitat a 100 quilòmetres de Barcelona farien que aquest centre de coneixement visqués completament deslligat a la recuperació social, econòmica i demogràfica del país i que fos un centre antiquat i poc útil per a la societat. Un exemple d'això va ser que a finals del segle XVIII els estudiants de medicina de Cervera no tenien cap hospital on poder fer les pràctiques, fins que el doctor Josep de Mas de Vall va aconseguir traslladar aquests estudis a Barcelona. Des de Barcelona reclamaria durant els més de 100 anys que va durar la Universitat de Cervera que aquesta tornés a la capital del país, cosa que van aconseguir de forma definitiva l'any 1835. Actualment, Cervera no té campus universitari propi, com sí que tenen altres capitals de comarca, però sí que té un centre associat a una universitat espanyola a distància, que es troba en una part de l'antic edifici de la universitat. En aquest gran monument actualment s'hi fan molts altres actes, d'entre els quals hi ha concerts del Festival de Pasqua de Cervera que es fan a la gran sala d'actes de la universitat. En aquest festival, l'Orquestra de Terrassa hi va interpretar l'any 2024 l'Stabat Mater de Ramon Carnicer, que té referències a l'obra homònima de Rossini.

0: interpretat per l'Orquestra de Terrassa durant el Festival de Pasqua de Cervera, des de la sala d'actes de l'antiga Universitat de la capital de la Segarra.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Radio Arrels, a Forques, 95.

0: Ràdio
1: Arrels. Ràdio
0: Arrels.
2: L'associació Ludòpia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
3: Qui perd la llengua, perd la identitat. Ja hem parlat dels mots que serveixen per evocar un so. En diem onomatopeia, com el títol del nostre jingle, una obra de Pascal Comarada, titulada Sense el ressò del drink. Drink és l'onomatopeia que evoca això. Drink és una paraula que surt al diccionari, com totes aquestes que sentireu ara. Clac, que és una expressió que evoca el soroll de dues coses que topen amb força. Clac, a pas confondre amb crac o crec, que això designa més aviat una cosa que es trec.

0: blanca. Atenció, cric, crac, evoca el soroll produït per dos xocs successius en un mecanisme. En canvi, nyac, N-Y-A-C, evoca el soroll que fan dues coses que s'acosten violentament, tot agafant entre elles una tercera cosa, com per exemple una porta que es tanca sus un dit. Escolteu aquestos. Heu sentit ning-nang, que és una campana, i ara sentireu ning-ning, que és una campaneta. Aquest nyigo-nyigo és insuportable. Deixarem l'últim mot amb Pere Figueres.
1: Tam, patatam, que les figues són verdes. Tam, patatam, que ja maduraran. Tam, patatam.
2: La Yepisado, un programa proposat per l'associació Ludòpia.
3: Radio Arels, a Ribes Altes, 95.
4: Radio Arels.
5: Radio Arels. Són les 6 de la tarda.
6: Som el divendres 19 de juny, bon dia. Unes màximes de 32 graus a la plana i 25 a la muntanya aquesta tarda, amb tramuntana al Rosselló i al Baix Vallespí. Demà el temps seguirà sent igual, les mínimes seran de 20 graus a Perpinyà, 18 a Prada i Prats de Molló, 15 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, les màximes seran de 31 graus al Rosselló i al Conflent, 33 al Vallespí, 26 al Capcí i 28 a Cerdanya. A la nit, les temperatures quedaran sent elevades, amb 23 graus a la plana i 17 a la muntanya. Diumenge, les mínimes seran de 21 graus a Perpinyà, 20 a Serret, 21 a Prats de Molló, 19 a Prada i 17 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda tindrem unes màximes de 32 graus al Rosselló i al Conflent, 34 al Vallespí, 28 al Capcí i 29 a Cerdanya.
5: Rosselló,
4: Vallespí,
5: Conflent,
4: Cerdanya,
5: Capcí i Fenolleda,
4: Ràdio Arrels.

Pep Jimeno Botifarra és un cantaire tradicional valencià amb una llarga trajectòria musical recuperant cançons de la tradició oral valenciana. Pep Jimeno és fill de Xàtiva, al País Valencià, una vila natal d'altres cantants com Raimon i Feliu Ventura.

0: història musical d'un país. Avui, 10 minuts, amb Pep Gimeno Botifarra.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Cada dia i cada hora en català.
3: Cultura a Ràdio Arrels.
4: Mari Lloberes, sou la presidenta, em sembla, de l'associació Pa de Porta. La copresidenta.
5: Som dos presidents.
4: I una de les ànimes d'aquest festival, la Moisson, d'aquest mes de juny aquí a Ceret. D'on us va venir aquesta idea o aquest interès per, a la vegada, la poesia i la literatura?
5: Jo sóc una apassionada depuis sempre, una apassionada de llibres, llegeixi depuis l'etxa de 5 anys i me som pas mai arrestat. I el meu darrer poste quan treballava era un poste era la directrice de la Fundació La Posta, que ajudava la publicació de correspondències, que ajudava festivals i tot això. I doncs me vaig dir, a força d'en veure de festivals, me vaig dir, tindria de fer això Ceret, perquè és la vila que som sempre viscut, quan era jove, fins a l'etxa de 18 anys, i me vaig dir, Ceret seria un cadre formidable perquè és una vila molt artística. La sola cosa que mancava, finalment, hi ha pintres, hi ha música, hi ha tot el que cal, sí. I la sola cosa que mancava era un festival. Doncs és així que me va venir l'idea d'inventar aquest festival.
4: Bon, parlant de literatura i lligant-ho amb Ceret, aquí és pas un terreny verge de literatura. Hi ha noms que sonen dins el passat recent de Ceret, el segle passat, sobretot. Edmond Brasès, Ludovic Massé.
5: És per això que vàrem proposar dins d'aquest festival, s'han proposat la lectura d'una correspondència de Ludovic Massé amb en Dubuffet, que era un pintre, doncs era molt interessant. Hi ha dues persones de l'associació que varen llegir a Sant Roc aquesta correspondència, que és molt interessant.
4: Llavors, l'heu trobat de seguit, aquest públic? Perquè jo, una de les meves sorpreses és de veure la quantitat de gent que segueix un festival sobre poesia i literatura. Sembla gairebé impossible a hores d'ara, on la gent se tanca, on hi ha altres aficions, altres oportunitats, i és veritat que la poesia, sobretot, és desconsiderada i té aquesta imatge de, a la vegada, de passeïsta i de confidencialitat.
5: El primer any va ser un xic difícil perquè serien del Covid, el que hi ha és que tenim un públic un xic fidel que venia deja les nostres manifestacions de poesia, que eren molt més petites, o en feien una cada mes, però ja tenia una base de públic. I cada any, com que la programació era de més a més interessant, perquè hem tingut autors molt, molt coneixits, vam tenir l'Hervé Letelier, que ha tingut el Prigoncourt, en Javier Cercas, hem tingut noms així, i s'hem també fet venir autors i autrices catalans. Tot això ens ha portat un públic interessat, sobretot que s'hem provat de fer fórmules molt un xic diferents dels entretiens. També fem lectures musicals, lectures ballades. Aquesta tarda tenim, per exemple, una lectura ballada d'un llibre de l'Agnès de Sarta. És formidable perquè, mesmo per la gent, pels agrada pas massa llibres, venen a passar un bon moment.
4: Ho feu també en col·laboració amb llocs referents de la literatura. Hi ha una mediateca a Ceret i també una llibreria, Le Cheval dans la Roba.
5: A Ceret tenim la chance de tenir una mediateca. La mediateca cada any rep un espectacle per la Minada. Aquest any ha tingut molt de succés, era formidable, hi havia molta Minada, perquè d'habitud hi ha gent, però poca Minada. Aquest any s'hem tingut molta Minada, som molt contents. I la llibreria ens acompanya des del debut i té un stand, cada lectura hi ha un stand amb signatures i tot. I avui estan fet un cafè llibre que ens han presentat dos llibres que ens aconsellen. Aquest partenariat marxa molt bé amb la llibreria, ens regalem.
4: Hem preguntat al Frederic Udina, que és un dels vostres col·laboradors de l'associació i del festival, sobre projectes. És encara en gestació o ja podeu avançar alguna cosa per a la temporada vinent, que suposo començarà la tardor, no? 2026-2027.
5: La programació en general la fem a partir del mes de setembre, de setembre fins a desembre. El mes de desembre té de ser acabat, si no és complicat acabat. Doncs tenim qualques idees. El que hi ha és que cada any provem de tenir sempre un escriptor català que és traduït dins d'altres llengues, és important per difusar un xic als escriptors catalans, doncs estem segurs que n'hi haurà un o una l'any vinent. Provem de tenir també un nom un xic coneixit que no es fa venir gent, doncs el curs que ha tingut un preu, que és un xic reconeixit, i provem de fer descobrir també autors més joves, bastant coneixits, més que ens interessen molt. Doncs cada any fem això i acabat provem d'atrapar espectacles, coses que ens interessen, que justament barregen música i música i literatura, música i poesia. Doncs cada any tenim un format un xic així, doncs l'any vinent ressemblaran això i provarem d'ésser encara més imaginatius dins la nostra programació.
4: Al moment de la inauguració heu fet també una crida a adherents, a gent que us vulguin sostenir, que siguin benèvols o que siguin actius. Adherir a l'associació Pa de Porta és una formalitat molt senzilla, és una cotització totalment simbòlica.
5: És una cotització molt, molt baixa, és 10 euros la cotització, doncs és donat.
4: Posi que passa amb això que viviu.
5: No, visquim amb subvencions públiques, però és molt important demostrar també que l'associació creix amb les seus adhesions.
4: Podem passar... Són gent de Ceret, gent del voltant, hi ha una miqueta de tot?
5: Hi ha gent de per tot, hi ha més gent de París que venen cada any, hi ha gent de Ceret, hi ha gent del Vallespir, hi ha gent d'un xic de Perpinyà, a l'hora d'ara tenim una xixa centena d'adherents. Varen començar, eren 30-40, doncs és pas mal. Però és veritat que és important per nosaltres de tenir de més en més adherents i de tenir de més en més benevoles, també, perquè un festival com això demana molt d'esforços.
4: 60 adherents i de visitants, de gent que circulen durant el festival, n'heu fet una comptabilitat?
5: L'any passat hi va haver 1.000 persones. Varen començar 400 el primer any i l'any passat hi va haver 1.000 persones. Aquest any segurament hi haurà almenys o tant, segurament més.
4: Molt bé, doncs endavant. Moltes gràcies a Maria Lloberes, de l'associació Pa de Porta i del festival La Moisson. S'ha acabat.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
3: El 19 de juny del 1986 neix Flora Sempere del grup El Diluvi. N'és la veu i la bandúria. El Diluvi és un grup de música en valencià que es defineix com de folk modern. Fusionen estils musicals tan diversos com la cumbia, el reggae, la rumba, el folk o encara la música tradicional d'arrel valenciana. Aquesta barreja d'estils l'anomenen mestissatge mediterrani. Un dels seus principals referents és Ovidi Muñoz. El seu primer treball és un recopilatori de 4 versions que li reten homenatge i al segon disc, Motius, també hi versionen 3 temes més d'Ovidi Muñoz. Les cançons pròpies del Diluvi parlen d'amor i de lluita. També reivindiquen la rebel·lia femenina. Han col·laborat amb el cantant i acordionista Carles Belda o encara amb components del grup Zoo. L'any 2023 van anunciar una aturada provisional però indefinida i com a comiat van publicar un 7è àlbum amb diferents cançons presentades al llarg de l'any. Escoltem I tu sols tu, de El Diluvi, inspirat en un poema de Maria Mercè Marçal.

0: Fins aquí el grup El Diluvi amb la cançó I tu sols tu, una adaptació d'un poema de Maria Mercè Marçal.
1: Ràdio Arrels, a Banyuls dels Aspres, 95.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Bon dia, sóc Joan Ferris de l'associació Terra Univers de Sure. Us vull anunciar que el dimarts 23 de juny, a les 8 hores, a l'Observatori veniu a escoltar i gaudir l'història de la relativitat d'Albert Einstein. L'accés a aquesta vetllada es demanarà 2 euros per als adults i gratuït per als menors de 14 anys. Després, la conferència, envoltats d'astrònoms i dels nostres telescopis, podreu observar les constel·lacions i també els objectes molt llunyans. Cal reservar a contact@terranivers.com o trucar al 07 66 92 72 07. Veniu en gran nombre a aquesta vetllada per aprendre i contemplar el cel. Moltes gràcies, fins aviat.
0: Anuncieu-vos a l'agenda de Ràdio Arrels 04 68 35 47 48. Agenda @radioarrels.cat.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta veu que ara sentíem era la de Charles Chaplin, cantant una cançó escrita per ell mateix per a la pel·lícula El circ. La particularitat és que la va cantar quan tenia 80 anys, malgrat que la pel·lícula la va rodar quan en tenia 39. No ho va poder fer aleshores perquè en aquella època, el 1928, el cinema era mut. Però no és d'això del que avui parlarem, sinó de les morts misterioses que sovint s'han produït a Hollywood i que continuen sense resoldre's. Una d'aquestes morts va implicar Charles Chaplin, precisament. El cas va passar el 15 de novembre de 1924 a bord del iot del magnat de la premsa nord-americana William Randolph Hearst, de 61 anys, propietari de 28 diaris. Hearst i la seva amant, l'actriu Marion Davies, de 27 anys, van organitzar una festa al iot amb 14 convidats per celebrar el 44è aniversari de l'actor i productor Thomas Innes, pioner del cinema mut i del western. Entre els convidats hi havia Charles Chaplin i, a més de la música i del ball, corria l'alcohol, la marihuana, la cocaïna i molt de gresca. Però algú va fer saber a Hearst que entre Marion Davies i Chaplin hi havia alguna cosa més que un flirteig al iot. El iot va continuar la seva travessia i el quart dia de navegació i de sexe furtiu, Hearst descobreix Chaplin i Marion Davies en un racó molt, molt juntets. I va sonar un tret de pistola destinat a Chaplin. Però la gelosia altera els nervis i és tan poc recomanable per fer punteria que la bala destinada a Chaplin va matar accidentalment l'actor i productor Thomas Innes, destrossant-li el cap. Però no hi ha cosa, no hi ha res en aquest món que sembla que els diners no puguin crear-ne un nou relat. La doctora personal de Hearst signa que la víctima no ha mort d'un tret al cap, sinó d'un atac de cor. I se l'incinera ràpidament. I què fa o què diu la vídua de Thomas Innes? La vídua no fa ni diu res perquè Hearst li omple les butxaques de diners i li paga la hipoteca de casa seva. Pel que fa a Luella Parsons, la famosa i temible columnista de Hollywood, que també anava al iot, veu fet realitat el seu somni d'aconseguir que la seva columna aparegui de per vida als 28 diaris del magnat. Això fa que tanqui la boca. Però només públicament, en privat, explica coses completament diferents. Ella diu que Hearst va matar Thomas Innes per error. La bala era per a Charles Chaplin. En fi, aquesta és una història que mai no ha quedat aclarida. Un altre cas mai no resolt és el de la mort de l'actriu Virginia Rapp, de 30 anys. Els fets van passar el 5 de setembre de 1921, quan Virginia Rapp va assistir a una festa convocada per l'actor còmic Roscoe Fatty Arbuckle, un actor molt famós en aquella època. Hi ha hagut un munt de versions dels convidats a la festa i la que va tenir més força amb el suport de la fiscalia va ser la de la violència amb què Fatty Arbuckle va tractar Virginia Rapp donant-li una pallissa i violant-la. Segons ell, la noia havia begut massa i s'havia posat histèrica. La van trobar ajaguda al terra del bany amb una ruptura de la bufeta i quatre dies després va morir. Es van fer tres judicis, però el garbuix d'incògnites era tan gros que no se'n va treure l'entrellat i Fanny Arbuckle se'n va sortir. Tot i això, les seves pel·lícules van ser retirades de cartell. Va morir amb només 46 anys d'un atac de cor. Aquesta és la cançó que el cantant Bill Boyan li va dedicar, la balada de Fatty Arbuckle.

La balada de Fatih Arbacol i el cas no resolt de la mort de l'actriu Virginia Rapp. Un altre misteri és el de la mort de Natalie Wood. El matí del 29 de novembre de 1981, el seu cos va aparèixer flotant en aigües de l'illa Catalina, al sud de Califòrnia, no gaire lluny del iot Splendor, on ella havia estat la nit abans amb l'actor Robert Wagner, que era el seu marit, i l'actor Christopher Walken. El cas es va tancar com accident, però hi ha moltes preguntes que no han tingut resposta. La versió oficial diu que havia estat bevent, cosa que és certa, i que probablement va relliscar i va caure a l'aigua quan intentava pujar a la llanxa del iot. Tanmateix tenia blaus a diferents parts del cos i ferides a la cara. A més, diversos testimonis van assegurar que aquella nit hi havia hagut una discussió al iot. El mateix capità del iot va canviar la seva declaració reconeixent-ho. Pel que sembla, la discussió venia per un afer sexual entre ella i Christopher Walken, que estaven rodant una pel·lícula junts. Però, independentment d'això, era prou sabut, així ho va declarar la germana, que Natalie Wood tenia pànic a l'aigua, des de petita, i a més no sabia nadar, raó per la qual sembla inversemblant que de nit, a les fosques, ella decidís pujar una llanxa tota sola. I encara menys tenint en compte que, de joveneta, un evident li havia dit que tingués molta cura amb les aigües fosques. La manca de proves fefaents per determinar què va passar aquella nit entre aquelles tres persones fa que la mort de Natalie Wood continuï avui sent un misteri. Aquesta és la veu de Natalie Wood cantant breument en una escena de la pel·lícula La carrera del segle.

La veu de Natalie Wood a l'escena del film La carrera del segle, en què intenta seduir Tony Curtis al bosc mentre ell s'afaita. Un quart misteri de Hollywood sense resoldre és el de Marilyn Monroe. La nit del 5 d'agost de 1962, a 3:45 de la matinada, la seva minyona la va trobar morta al llit amb el telèfon despenjat, com si volgués trucar a algú. Cosa molt estranya, perquè si es trobava malament, el més normal hauria estat que hagués fet un crit per avisar la minyona, que era a casa. Segons la minyona, a les 9, Marilyn li va dir bona nit i se'n va anar a dormir. Però a 11:15,

L'autòpsia va dir que a l'estómac de Marilyn no hi havia rastres de barbitúrics. Curiós. El que sí que sabem és que Marilyn tenia por. I sabem també per la carta que ella va enviar a Catalunya, concretament a la casa de la Costa Brava, on vivia Truman Capote, que li demanava ajuda perquè la tenien vigilada. Li ho deia en una carta amagada a l'estoig d'un bolígraf que li va enviar. El problema va ser que Capote desconeixia que a l'estoig hi hagués en un replec una carta amagada i no, aquesta carta no la va llegir mai. Finalment, quan se'n va anar de Catalunya, Capote, una de les coses que va deixar oblidades va ser el bolígraf i l'estoig. Gràcies a això, tant la ploma, i el bolígraf i l'estoig, com la carta, sobretot la carta de socors escrita per Marilyn a Truman Capote, es troben avui a la vista del públic al Museu Marilyn Monroe de Sant Cugat del Vallès. Nosaltres, doncs, tancarem aquest cinema a la xarxa que ha tingut Aiman Triqui a les vies de so i que hem dedicat a les morts misterioses de Hollywood mai no resoltes, amb la veu de Marilyn cantant un dels temes del film Ningú no és perfecte. Fins la setmana vinent, amics.

0: Entretinguts en xarxa.
1: Radio Arers, a Pollestres, 95.

0: Ràdio Arrels.
1: Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda.
3: Som el divendres 19 de juny. Bon dia. Unes màximes de 32 graus a la plana i 25 a la muntanya aquesta tarda, amb tramuntana al Rosselló i al Baix Vallespí. Demà el temps seguirà sent igual, les mínimes seran de 20 graus a Perpinyà, 18 a Prada i Prats de Molló, 15 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda les màximes seran de 31 graus al Rosselló i al Conflent, 33 al Vallespí, 26 al Capcí i 28 a Cerdanya. A la nit les temperatures quedaran sent elevades amb 23 graus a la plana i 17 a la muntanya. Diumenge les mínimes seran de 21 graus a Perpinyà, 20 a Serret, 21 a Prats de Molló, 19 a Prada i 17 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda tindrem unes màximes de 32 graus al Rosselló i al Conflent, 34 al Vallespí, 28 al Capcí i 29 a Cerdanya.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. Memòria. La nostra gent

0: Segona part de la memòria amb Sergi Roca. La cançó Corren, del grup Gossos, és una de les que ha estat per acompanyar l'emissió. A la primera part ens ha parlat de les seues famílies, costat mare antigament de Prats i costat pare els Roca venen a treballar aquí al nord cap als anys 20. El seu avi va venir de la Garrotxa sud-catalana. Sergi Roca neix l'any 69, escola a Prats, col·legi a Arles, liceu a Ceret, treballa a la Biblioteca Departamental de Tuí, recorre tot el país amb el bibliobús, després passarà 11 anys als arxius departamentals i per apropar-se a Prats de Molló, on hi té la casa, fa un canvi de vida. Entra com a secretari a l'Ajuntament del Tec. 5 anys després, encara més a prop de casa, entra com a secretari a l'Ajuntament de Prats. Encara queda un munt de coses per explicar.
1: Corren, corren pels carrers, corren, paraules que no s'esborren, imatges que no se'n van.
0: Avui faig memòria amb Sergi Roca, som a casa seva, al veïnat d'en Coma, a Can Paret, al veïnat d'en Coma, a un quart d'hora, muntant amb una petita carretereta des de Prats de Molló, un matí del mes d'abril del 2021. Sergi, a la introducció he dit que eres president dels Amics de la Sardana de Prats, secretari de la Penya Barcelonista de Prats, secretari de l'Associació Belles Pedres i Arrels de Prats, sardanes, futbol, patrimoni, ets un home actiu, doncs, en la vida associativa de Prats de Molló.
2: Sí, és...
0: A part de la vida laboral,
2: segur,
0: com a secretari de l'Ajuntament.
2: No, sempre m'he volgut implicar dins de les associacions. El meu pare l'havia fet a la seva època, havia estat president del tennis club, president del Foment de la Sardana abans de jo, també, president del Foyer Rural, donc de l'animació del poble. I doncs jo vull dir, jo vull servir el meu poble, també. I quan el 2007 el president del Foment de la Sardana, Ivan Proust, diu, jo vull plegar, vull deixar la mà, i em va proposar si m'interessaria. Bon, va refletir, perquè bon, sent en activitat és complicat s'ocupar d'associació, perquè m'he dit, perquè si no, no hi havia altre candidat. Doncs jo m'he dit, no vull que aquest Foment de la Sardana, que va ser creat el 77.
0: Va ser dels primers.
2: Un dels primers foments del departament, amb el Leopold Colomer i en Pere Gordiola, que el van crear, que van ser els, també membre de la Federació Sardanista, que
0: van crear
2: l'origen de la Federació Sardanista del Rosselló. Jo no volia que aquest foment disparegués. Doncs m'he dit, feu-me president si voleu i ja veurem. I d'ençà del 2007 encara hi soc. Encara hi soc. I cada any intentem fer, perquè el foment de l'època del 77 va tenir un decenni molt, molt gloriós. Van obtenir el títol de Ciutat Pobilla de la Sardana, el 82. Doncs això és un treball enorme per una associació. Al mateix temps que el poble va ser mil·lenari. És a dir, el 82, Prats de Molló va ser ciutat mil·lenari i Ciutat Pobilla de la Sardana. Donc, després van fer aplecs de la Sardana, van fer concurs de colla, van fer tot aquest decenni on la Sardana era més d'actualitat pot ser que ara, ha baixat bastant, sí. I d'ençà d'aquesta època, jo continuo cada any, intentem fer una festa, que es diu la Festa Catalana, que la fem el primer diumenge d'agost de cada any, i fa un parell d'anys ara que tenim la nostra cobla, la Tres Vents, amb el meu amic Olivier Marquès, que cada any ens puja a fer una diada extraordinària.
0: Has parlat, Sergi Roca, d'un decenni esplendorós del Foment de la Sardana. De fet, és els Amics de la Sardana de Prats, se'n diu, no?
2: Sí, els Amics de la Sardana de Prats de Molló.
0: Aquest decenni va ser als anys 80, és quan els Amics de la Sardana de Prats fan renéixer el contrapàs?
2: Això mateix, és a dir, que el contrapàs és un ball típic d'homes, que era un ball a l'inici, que era un ball religiós, que es ballaven dins de les esglésies i principalment durant Pasques, durant les festes de Pasques, i es ballaven a l'interior de l'església i tot ballant es recitaven les paraules de la passió del Crist. era un ball típicament religiós, i el gest que fem és una, com una genuflexió a cada vegada. Que, voilà, si ho veieu, sí. Aquest ball, bueno, és un gest religiós que ha sortit de les esglésies al final del segle XIX. Bon. I després, encara al principi de segle, quan es ballava sols de les places, pel carnaval, per les festes de Prats de Molló, que encara es fa, totes les festes de Prats hi ha el contrapàs que es balla, al principi de segle encara és el capellà que donava el vistiplau per començar al principi de la dansa. Bon. I aquest ball havia desaparegut després de la Segona Guerra Mundial. S'ha ballat fins a l'inici de la Segona Guerra Mundial i després s'ha perdut. Bon. I en Leopold Colomé i en Pere Guardiola el volien ressuscitar, el volien fer reviure, aquest contrapàs, perquè ells el tenien present a la memòria, el veien, aquells vells que veien el contrapàs, i doncs van intentar recuperar, primer les partitures musicals, que el tenia un músic de Prats que es deia Jep Palau, perquè n'hi ha forces de partidures de contrapàs, n'hi havia a tots els pobles, gairebé tots els pobles ballaven el contrapàs. I això s'ha perdut.
3: Amb músiques diferents.
2: Amb músiques gairebé semblants, no? Eren molt, molt pròximes. Per això heu d'entrevistar un dels especialistes, l'Oriol Lluís. L'Oriol ha d'escriure un llibre sobre el contrapàs, sí, és gairebé a punt. És un especialista d'aquest tema, ja ho explicarà tot. Bon, hi ha famílies que havien escrit aquestes partidures i que s'han transmès de coble a coble, tot això. Gairebé eren semblants. I la coreografia també, segurament. Mé Prats era l'últim a l'haver ballat, i doncs el volien recuperar. I doncs van recuperar la partidura primer. Van recuperar una pel·lícula dels anys 30, de l'Antoine Caillé, on veiem els homes de Prats ballant el contrapàs, que això és força emotiu, bon. I després van confiar aquestes partitures a Max Avar, que en va fer una harmonització per la cobla actual. Van retrobar antics balladors de Prats que havien ballat, i van tot això amb un grup del Foment de la Sardana, doncs amb el Pere Guardiola i el Leopold Colomé, van retrobar, el Ramon Gual, pensi qui era, van retrobar aquesta gent i el van ressuscitar. No el van poder ressuscitar pel dia de la Ciutat Poesia, malauradament, no eren a punt, més dos anys després, em sembla que el 84, el van ballar per primera vegada a Nostra Senyora del Coral, que era el nostre ermita allà.
3: I el contrapàs de Prats de Molló es balla per les festes de Prats.
2: D'ençà d'aquesta època, el contrapàs sempre s'ha ballat per totes les festes de Prats, que sigui per Carnaval, pels aplecs, els aplecs de Nostra Senyora del Coral, l'aplec del dilluns de Pentecosta, l'aplec del 16 d'agost, es balla el contrapàs, i també per la festa major del poble, i també per la festa de la nostra associació, la Festa Catalana, que és el primer diumenge d'agost. I també el fem a fora, el contrapàs, quan ens conviden, l'hem ballat a Barcelona, l'hem ballat a Sabadell, l'hem ballat a Reus, l'hem ballat a Arbúcies, l'hem ballat a Perpinyà. El bisbe ens ha convidat tres vegades a ballar el contrapàs per la Sant Joan, per la missa de Sant Joan, a dintre de la catedral de Perpinyà. L'hem ballat per la confraria del Granat de Perpinyà, en Fontcarni ens havia demanat de venir. L'hem ballat per la confraria dels xocolaters de Perpinyà. Voilà. Quan ens ho demanen, anem a ballar a d'altres pobles i d'altres províncies.
3: El contrapàs de Prats de Molló té una coreografia que li dona una personalitat molt pròpia, no?
2: Sí, hi ha dos passos, que són el trencats i els passos. Doncs. Els trencats és aquí que fem aquesta mena de genuflexió a cada vegada, i després hi ha els passos on els homes, que són lligats per la mà, van d'un costat i de l'altre al so de la música. Sí. I el que cal saber és que el contrapàs també, com la sardana, es conta. Doncs jo sóc el que el mena actualment, després del malguanyat del meu amic Omer Fite, que ens ha deixat ja l'any passat. Es mena i es conta el contrapàs, per caure just al final.
3: D'acord. I el que mena el contrapàs és el que va davant?
2: És el que va davant.
3: És el que comença
2: per avançar del costat dret. Hi ha dos capdancers, normalment, un a l'inici i un a la fi. I mi un és més... Voilà, és el que mena, és el que compta.

0: Sergi Roca, per completar el capítol, diguem-ne, de la sardana, en aquest cas també de la música de cobla amb el contrapàs, dic al teu amic, el compositor Olivier Marquès, de la cobla Tres Vents, et va fer una sardana dedicada a tu, el sardanista de Costa Bona. Hi ha una història aquí,
1: Hi ha una història. Això és un regal de les meves filles, Eugènia i Justina, pels meus 50 anys. Pels meus 50 anys, que jo no m'hi esperava gens ni mica, perquè tenia una sardana ja és excepcional, sovint és quan la gent es moren, sí. O quan, bueno, no sempre, però... Bon, i doncs les meves filles han anat a veure l'Olivier, que és un amic meu, i li van demanar si podria fer, pels meus 50 anys, una sardana. Doncs li van dir això un parell de mesos, segurament, I jo, el dia dels meus 50 anys, me la van fent escoltar sus un telèfon, que l'havien gravat Olivier en repetició, perquè encara no s'havia divulgat aquesta sardana. I doncs, voilà, és una sardana que m'agrada molt. Bon, les sardanes de l'Olivier són força i força guapos, és l'únic compositor de Catalunya Nord haver guanyat el Premi de Cerdanya de l'any, que és un premi de tot Catalunya, és l'únic, doncs és un compositor molt i molt bo, i jo em va fer un ple immens que l'Olivier em dediqués aquesta sardana, el sardanista de Costa Bona, perquè, bon, sardanista perquè sóc sardanista, ben segur, i el Costa Bona perquè és la meva muntanya fetixa, és la meva muntanya de cor.
0: La teva i la muntanya de la gent de Prats.
1: I la muntanya de la gent de Prats.
0: Hem parlat de la sardana, passem al futbol, perquè ets el secretari de la penya barcelonista de Prats. Quina és la història d'aquesta afició pel Barça?
1: Aquesta afició és l'idea d'un home de Prats, que es diu Bernat Buixeda, que és de Prats de sempre, que tenia, són la gent que tenien una masia força coneguda a Prats, que es deia El Buix. I un dia, és un company meu, em vam a trobar i em diu que em penses que caldria fer una penya barcelonista a Prats de Molló. Jo dic, sí, jo sempre he estat del Barça, pel fet, no tant del futbol, perquè jo soc més rugbi que futbol, més el futbol, el mínim perquè és del Barça. Ah. Quan hi ha el Barça, és el Barça, és aquest sentiment de, potser de catalanitat, de tot el que s'ha passat entorn del Franco amb el Barça, tot això. Bon. I doncs jo he dit, jo estic d'acord, bon, caldrà trobar gent. I finalment, bon, en Bernat ha anat a buscar companys seus, amb la seva xarxa d'amics i tot això, i van reixir a fer una associació que té més d'ara, tenim un centenar de membres, i cada any...
0: Gent de Prats, sobretot.
1: Sobretot gent de Prats, però hi ha alguns dels pobles veïns, sí. Perquè em sembla que hi ha només 3 o 4 penyes al departament. Hi deu haver Banyuls, hi deu haver Prades, Perpinyà i Prats.
0: Sí.
1: I donc, sobretot gent de Prats, més hi ha gent d'alguns pobles d'entorn. I voilà, cada any anem a fer una passejada cap al Camp Nou amb un o dos autobús. I voilà, és una passió que tenim pel futbol i pel Barça, sí. En particular.
0: D'acord.
1: I és llàstima que enguany no hi hem pogut anar, perquè amb el Covid no hi hem pogut anar, que solem anar cap al mes d'abril, a març-abril, normalment, nosaltres.
0: Bé, darrer capítol d'aquesta memòria amb Sergi Roca. Estem a casa seu, aquí al Veïnet en Coma, a Prats de Molló. Hem parlat de sardana, hem parlat del teu recorregut professional i també del teu recorregut associatiu, hem parlat de la sardana, del Barça i què del patrimoni. Ets secretari de l'associació Velles Pedres i Arrels, que es va crear el 1990 per protegir i valoritzar el patrimoni de Prats. Sabent que Prats de Molló és el municipi més extens, sí. De Catalunya Nord, vol dir que teniu feina, doncs.
1: És el més extens, hi ha 14.500 hectàrees, doncs és de lluny el primer poble en superfície del departament, perquè anem del cim de Costa Bona fins al baix de la Baionosa i de l'altre costat del Coll d'Ares fins al cim de Rujà, del Pic Rujà, a 2.724. força extens, i força extens, això vol dir que des de l'edat mitjana aquesta muntanya ha estat poblada. Ha estat poblada per gent, per masies, per veïnats. Aquí estem en el veïnat, un veïnat d'Encuma, hi ha el veïnat de Sous, hi havia el poble de Prats era dividit en veïnats. Hi havia els veïnats i el poble. Voilà. És per això que el títol de Prats a l'edat mitjana, en fi, es deia Vila i Vall de Prats de Molló. Aquí hi havia la vall, on hi havia tots els masos, tota la masia, que era tan important les persones que vivien a la vall, que la gent que vivien dins el poble. Doncs segur que hi ha força coses, hi ha forces esglésies, hi ha forces capelles, forces masos, forces oratoris, hi ha força coses a salvar i a parlar. I per fer això tenim una revista, d'ençà de ara farà 10 anys enguany, que es diu la revista Costa Bona, del nom de la muntanya de
0: més... Torna a sortir Costa Bona.
1: No és la més alta de Prats, perquè no. És la més simbòlica. Sí. Voilà. És per això que el títol de la revista és Costa Bona, on cada any hi ha una desena d'articles només consagrat a Prats de Molló. Sí. Hem començat nosaltres a fer articles d'amateur, no som historiadors veritables, més som apassionats, hi ha en Jordi Colomer, que ha fet 4, 5 o 7 llibres només sobre Prats, on és més historiadors que nosaltres. Hem començat entre nosaltres i després, a poc, hem fet venir professors universitaris i ara és una revista de qualitat, amb articles de qualitat, per fer conèixer i defensar el patrimoni de Prats de Molló.
0: Hi ha la revista, però també l'associació Velles Pedres i Arrels, feu recerca sobre el territori, no? Amb la descoberta de vestigis històrics i...
1: Això,
0: o prehistòrics, fins i tot.
1: Sí, voilà. Doncs hi ha gent que han començat a fer recerques de tota mena, d'una recerca més recent. Oriol Lluís, que havia començat amb nosaltres, que havia trobat un dolmen, és important, havia fet una comunicació sobre aquest dolmen dins de la revista, però també hi ha operacions més espectaculars. L'associació Velles Pedres és ella que va decidir salvar la Torre del Mir. La Torre del Mir, a Prats, és la torre que data del rei Jaume II de Mallorca, que és del final del segle XIII, que era gairebé en ruïna, destruïda, perquè el llamp ja l'havia fet malbé. I l'associació va anar a trobar l'Ajuntament i va dir, nosaltres posarem el dossier i l'Ajuntament, si ho pot fer el finançament amb els partners, el Consell Regional, el Consell Departamental, em sembla que el Crèdit Agrícola té una branca pel patrimoni, havia donat, i va ser unes obres de 300.000 euros i van salvar la Torre del Mir. Ara, si aneu, és magnífic, hi ha un punt de vista de tot dalt, amb un ferro forjat a dalt, és magnífic. Això és a l'iniciativa de l'Associació Velles Pedres. Hem intentat fer la mateixa cosa per la capella de Santa Margarida, que és just sota del Coll d'Ares, que és una capella romànica, una capella més hospital a Tucan, només n'hi ha tres dins del departament, l'Hospital de l'Edat Mitjana, hi ha el Coll de Joux, em sembla, i la Perxa, a Cerdanya. Doncs és molt important. I aquí ens van aturar perquè aquí mancava el finançament. La DRAC no era massa d'acord per continuar nosaltres massa les obres. Doncs aquí hem salvat només el foncier, hem fet passar un ball amb la família que era propietària de la capella i de l'hospital. Tenim un ball amfiteutica com ho tenim per la Torre del Mira, que és salvat per 100 anys al mínim.
0: Suposi que amb els confinaments l'activitat de l'associació ha frenat, no?
1: Sí, l'activitat ha frenat, l'activitat física ha frenat, sí. És a dir, que les reunions no hem fet més, no hem fet l'Assemblea General perquè no s'ha pogut fer. Sí, sí. L'única cosa que podem continuar a fer, gràcies a Jordi Colomer, que és el redactor en xef actual del Costa Bona, de la revista, és la revista.
0: La revista
1: és enllestida gairebé, és ell que ha tot coordinat, nosaltres cada un ha fet un petit article, sí. els universitaris tornaven a fer article, la Imat Catafó, la Miquela Valls ha fet article, el Ramon Sal, em sembla. Donc això sortirà a l'impremta el mes de juny, segurament, sí. Però això s'ha pogut fer a distància. Només el treball l'ha tingut en Jordi Colomer, de tot tornar a llegir, sí, la relectura, de dir, bon, on tenets l'article, d'afanyar la gent i tot això, perquè és complicat.
0: És una difícil, aquesta.
1: És difícil, voilà. I només ens falta la portada a l'impremta. Això és, normalment sortirà el mes de juliol, doncs, el número 10.
0: El número 10,
1: fa 10 anys que sortim aquesta revista. Que podeu trobar a Perpinyà, sí, pels que són, no són del Vallespí, a totes les bones llibreries, a Cala Joana, la llibreria catalana,
0: sí,
1: però també, bon, em sembla, a Ca Gerissa, a Cal Costa, voilà. Doncs la podeu trobar.
2: Amb un bon 11 inicial, vull guanyar 3 punts de glòria per la porta principal.

0: Memòria a Ràdio Arrels amb Berenguer Ballester.
1: Sergi Roca, els llibres també són patrimoni. Els llibres antics també són patrimoni.
2: Sí.
1: Et defineixes com un bibliòfil.
2: Sí, perquè doncs això fa 30 anys, és una passió que segurament m'ha vingut una mica abans d'entrar als arxius departamentals, perquè dins la meva antiga bella família, com se diu, els avis de la meva antiga dona tenien una casa on hi havia llibres. I és aquí, d'aquest llibre, que eren força llibres de drets, he trobat un llibre que parlava de Catalunya Nord. El títol era Traité des eaux minérales du Roussillon, 1756, on descrivien tots les estacions termals de l'època, doncs la Presta, el 1756, per un tal Carrère, Thomas Carrère, i que allí m'ha dit, mais això és extraordinari, una descripció de la província del Rosselló i de les seves aigues termals al segle, mitjans del segle XVIII. Alors, me l'he llegit en una hora, aquest llibre, i després m'he començat a m'interessar, i després, quan he arribat als arxius departamentals, la passió ha fet que als arxius hi havia una biblioteca de més de 20.000 llibres, 20.000 llibres, no tots d'aquí. Els llibreters de França, de tota la França, enviaven catàlegs perquè els arxius compressin llibres que ells tenien. Sí. Més com els arxius en tenien gairebé 80% de lo que existia. Aquests catàlegs, la directora me'ls donava, dit, si tu veux, bon. I jo he començat a crompar, a comprar llibres, a comprar jo personalment, sí, amb els meus sous, sí, sí, amb els meus diners, els llibres que aquests llibreters proposaven als arxius que no els agrupaven perquè ja els tenien.
1: Ja els tenien, clar.
2: I doncs jo he començat la meva col·lecció així i ara és una passió que fa més de 30 anys i ara hi ha més de 2.000 llibres bastant antics i és una passió perquè el llibre és agradable de veure, és per això que hi ha al costat bibliofil, més és agradable de llegir. Els llibres i tornes a venir, t'agafes un llibre, t'apassiones per un llibre que ha estat escrit ja 400 anys.
1: Impressiona,
2: sí. Impressiona i, sí. I és així, dins d'aquests llibres, que aprenes la història del teu país.
1: Doncs el tema principal és Catalunya Nord.
2: És Catalunya Nord, principalment Catalunya Nord, més Catalunya Nord, també abans del Tractat dels Pirineus.
1: Sí, sí.
2: Doncs això
1: sí,
2: vol
1: sí.
2: dir que tots els llibres del sud, impresos a Barcelona, que parlen de Catalunya Nord, dels comtats, del Vallespí, del Rosselló, de Cerdanya, els busco, els tinc, sí, m'interessen. És això, el tema principal és això, és Catalunya Nord, i després, a dintre d'aquesta biblioteca, hi ha una més petita, que compta més de 150 llibres, només de Prats de Molló. Tinc més de 150 llibres que parlen, que consagrats a Prats de Molló. Doncs el més antic, que és de principis del segle XVIII.
1: Sergi, d'aquests llibres antics, tens alguna joia especial de la que n'estàs satisfet especialment?
2: No. Tinc,
1: hi ha
2: algunes joies, però no n'hi ha un que m'agrada més que els altres. Tinc perquè fa part de la nostra història, tinc les Constitucions de Catalunya, l'edició és la primera, perquè la primera és un incunable del 1495, jo tinc l'edició del 1585. Tinc companys que la tenen també, vull dir, no és tan escàs que això.
1: Sí.
2: No, segur que no les trobes cada dia, més no és escàs. Un que més... que és més per jo important, encara que aquesta, és el llibre d'en Bosch, de l'Andreu Bosch, que era un notari que vivia a Perpinyà i que ha escrit un llibre que es diu Títols d'Honor de Catalunya i Rosselló. Doncs és un dels primers llibres d'història del nostre país. Conta tota la història que ell ha sentit, doncs és una transcripció, és molt, molt, molt, molt interessant, els títols d'honor
1: de quin any és?
2: 1628. I és escrit, és imprès a Perpinyà, a l'impremta de la Cavalleria, que era un impressor que venia de Barcelona i que s'ha quedat un cert temps a Perpinyà i que ha editat, imprès, aquest llibre de l'Andreu Bosch, que es diu Títols d'Honor de Catalunya.
1: Bueno. Estem parlant d'una passió, suposi, no?
2: És una passió.
1: Que,
2: és una passió
1: que
2: perquè
1: sempre
2: no hi ha un dia
1: de trobar coses noves, no?
2: Voilà. No hi ha un dia on no vaig a la xarxa a intentar veure-te a tal sit, fa temps que no hi he anat, sí. Veure amb mots claus, tàpiques a Catalunya, Catalunya Nord, Rosselló, Perpinyà, sí, sí. Tot això, i que surt un llibre que no et passés a través, a un preu raonable, perquè sí. Hi ha llibres que surten que no puc.
1: Que no
2: puc crompar, perquè bon, hi ha llibres a més de 20.000, sí. 25.000 euros. Bon, això és impossible. Sí. Bon, sí, sí. Me, voilà, és el ple i és, voilà, és una passió, és una veritable passió.

0: Arribem ja a la fi. Li he demanat músiques al Sergi Roca i bé, m'has començat parlant de grups del rock català.
1: Sí.
0: Ets consumidor.
1: Sí, sí,
0: del rock català.
1: Sóc consumidor, sí, sí. Fa força temps, fa més de 20 anys, ja a l'època seguia el Sopa de Cabra, amb l'Empordà i tot això, els Pets, Sopa de Cabra,
0: Grup Sau,
1: el Sau, ben segur, tot això, escoltava això, i fa alguns anys, fa 10 anys que m'he trobat amb aquests nous grups que han sortit, doncs els Amics de les Arts, Gossos, sí. els Catarres, grups així que m'encanten, i perquè és rock català, i el rock català com arribes a comprendre les paraules. Sí. Donc jo l'anglès ni comprenc ni res, m'agrada força el Supertramp, això segur, de sempre, de soc petit, però sentir les paraules en català i comprendre el que diuen m'agrada molt. Jo quan era petit, el meu pare era un apassionat del grup La Trinca.
0: La Trinca, sí.
1: Tenia els dits de La Trinca, i això, La Trinca, la sardana de La Trinca, la festa major, tot això. Encara avui escoltant, m'encanta un munt.
0: M'has demanat del grup Gossos.
1: Sí.
0: La cançó Corren.
1: Corren, sí.
0: Fantàstica, la cançó.
1: Sí, sí.
0: Sí, sí.
1: Que em sembla que n'han fet el lead, nosaltres quan hem fet el lead dub a Perpinyà, nosaltres l'hem fet amb el remake que ha fet com si diu, el Raf Dumas,
0: sí.
1: Del Parlem Català, i em sembla que a Barcelona l'han fet amb el Corren.
0: Ah, d'acord.
1: A Vic ho han fet amb la Flama
0: d'Obrim Pas.
1: Això, i a Barcelona l'han fet amb Gossos, amb el Corren, el Lip Dub. Que nosaltres hi érem, érem
0: el Lip Dub. El 2012, sí.
1: Bé, hi érem amb algun trapàs.
0: Sí, sí, sí.
1: Amb un contrapàs.
0: D'acord. Els Amics de les Arts, amb una cançó futbolera.
1: Sí, el 4-4-3. Amb un bon 4 inicial, sí. Es pot perdre una lliga si no tot ha estat estudiat.
0: Això és el que diuen al començament
1: de
0: la cançó.
1: He posat aquesta, però sí. m'agraden tots.
0: Els Amics de les Arts.
1: Hi ha poesia,
0: hi ha història,
1: és molt, molt bo.
0: Sí, sí.
1: Molt bo.
0: Supertramp, has parlat de Supertramp també.
1: El Supertramp, tinc l'integralitat dels àlbums, tots. Sí. Bon. Quan han passat a Perpinyà, el Roger Oxon ha passat dos cops al Camposanto. Han passat ja 3 anys, em sembla, 4 anys, i he anat a veure, mai els havia vist jo en concert, sí. És tot sol, és el cantautor, i amb nous músics, i han passat el De Ferranti a 2 anys, i he anat també.
0: I has anat,
1: Sí. I tinc tots els àlbums, els coneix tot per cor, m'agrada molt.
0: La cançó School.
1: School.
0: Sí, sí. Una sardana que hauria pogut ser el sardanista Costa Bona, aquella sardana de l'Olivier Marquès que li va dedicar amb ell, però m'has demanat una sardana també del Marquès a l'amic Pere de Prats.
1: Sí, he demanat aquesta. Hauria pogut dir també la sardana que havia estat sardana de l'any ja 3 anys, perquè molt, molt guapa. Sí. Però he escollit aquesta perquè aquesta és una sardana que havien demanat a l'Olivier Marquès. Era a l'inici de la nostra amistat. Si ens hagués pogut fer una sardana per un dels fundadors dels Amics de la Sardana, que es deia Pere Guardiola.
0: Sí.
1: En Leopold Colomer tenia la seva sardana, que es diu Sota l'aire mentider. Mais aquí, en Pere Guardiola mereixia una sardana i havia demanat a l'Olivier i em va fer una sardana magnífica, a dintre, refranys, sent el contrapàs a dintre, i és una sardana que ha gravat, que ja surt d'un CD,
0: sí.
1: I que és força guapo, i això és una sardana que m'encanta, de l'Olivier.
0: I evidentment també el contrapàs té una plaça important.
1: I la música del contrapàs, a un moment donat, la tenia com sonaria de portable. Que la gent, què és això? I això és una música que tinc dins del cap, i que...

0: Per cert que he descuidat una cosa molt important que hauria pogut demanar-te quan parlaves del Prats dels anys 70. Vas néixer a l'any 69 i és la festa de l'os. No n'he parlat, de la festa de l'os.
1: Ah, la festa de l'os té una plaça bon, important a Prats.
0: Ja de mainatge?
1: Sí, ja de mainatge. Jo, allà on estaven, on s'estaven amb els pares, era gairebé a la Vila d'Amunt. Els ossos passaven davant de casa, ho varaven. Jo mai he tingut por, eh? Hi ha mainatge que tenen por quan són petits, sí. Perquè és impressionant. Hi ha els cops d'escopetes, hi ha l'os que fa el seu crit, hi ha esmascarat de negre, de sutge, i jo mai he tingut por. I a tal punt que quan vaig ser jove adult, a 19 anys em sembla, he demanat a fer l'os. I el primer any m'han dit, no hi ha plaça. Per què? No hi ha lloc, perquè els tres ossos que hi són no volen marxar. I si volen quedar, doncs, molt bé. I jo, doncs, el primer any vaig fer dos blancs.
0: Sí.
1: I l'any després, n'hi ha un que sabia, en Claude Ferrer, l'alcalde actual, sí. El meu amic Claude, va dir, no, jo m'arresti perquè em sembla que s'havia fet mal al rugbi. I doncs jo he pres la plaça. Doncs he fet dos anys, jo. El 91 i el 92.
0: Sí.
1: Voilà, doncs, com parlo dels dos, voilà, he fet dos.
0: Diuen que fa por, l'os de Prats.
1: Ah, sí, és més...
0: És més...
1: O, els altres són... Cada os és diferent, El sí. de Sant Llorenç, el d'Arles... Pot ser, el Prats és... El de Prats és el més... El que fa més... De lluny, vist de lluny, fa més brutal, fa més...
0: És això.
1: Autèntic, pot ser, no sé... fa més, és bestial, sí. És a dir, que són, hi ha corregudes, ara el meu parell hi ha massa gent, perquè sí. Les corregudes són gairebé impossibles, de tanta gent que hi ha, més jo, quan l'he conegut i quan l'he fet, no hi havia tanta gent, i es podia fer corregudes de 100-150 metres, amb l'os a darrere, tu anar intentant agafar les dones, les jovenetes, perquè bon, és el joc. Més, ja ho és que vist d'un profana, bon, pot ser jutjat com brutal. Com,
0: voilà.
1: És així, la festa és així, és córrer darrere la gent i mascarar. I després hi ha els cossos d'escopets que poden impressionar,
0: sí.
1: El fenomen de grups, que ara, doncs,
0: sí.
1: Més és així, i jo, jo no soc del 69, ho has dit, més del 69 fins ara, mai ha canviat la cosa, és sempre el mateix, no l'hem canviat d'un pèl. I quan llegeixes els relats del principi de segle, igual, no l'hem canviat, i penso que era així que se feia. I
0: les teves filles, se'ls agrada la festa de l'os?
1: Les teves filles se regalen, ben segur, cada any pugen.
0: Amb les jovenetes?
1: Companyes, jovenetes, 26 i 23, sí. I 24 aviat.
0: Sí.
1: No, els agrada, cada any pugen, venen amb les companyes d'aquí o de per avall, sí. Els que no coneixen, gairebé tothom ara coneix, sí. Dels joves, perquè és la festa pot ser que agrada més als joves, perquè
0: clar.
1: Justament hi ha aquest fenomen de corrigudes,
0: sí.
1: Que cal córrer, doncs els agrada força, sí, el jovent els agrada força.
0: Sergi Roca, estic molt content que m'hagis acollit a casa teva, aquí, en aquest fantàstic veïnat d'en Coma, aquesta illa al mig de la muntanya. Cal pujar des de Prats de Molló per una petita carretereta, passa pels boscos i arribes aquí, al veïnat d'en Coma.
1: I bé, jo també, content.
0: Hi ha cases abandonades aquí? O tot
1: abandonades
0: tens...
1: no, tothom
0: tot ocupat,
1: al costat, aquí al veïnat d'en Coma hi ha una casa que és una residència secundària,
0: sí.
1: I si no, tot entorn hi ha una filla amb la seva mare que s'està a Dossús, en Claude Guixier que s'està a Dossús, sí. Amb la seva dona,
0: sí.
1: A costat tinc amics que són agricultors, doncs hi ha dues parelles, el pare i la mare i el fill i la seva companya, que crien vaques i ovelles,
0: sí.
1: No, tot és ocupat i hi ha gent que fan viure el poble i la muntanya.
0: D'acord. Arriben turistes aquí?
1: Sí, perquè quan s'equivoquen,
0: sí?
1: Quan s'enganyen de sí. Camí, sovint, si has vist a baix el paneu, el rètol veïnat d'en Coma,
0: sí.
1: En Mandoni és marcat. Sí. Bon. Aquí la gent se pensa que agafen aquest camí que iran a Sant Guillem de Combret.
0: Ah,
1: i s'equivoquen d'aquí. Ah. Sovint hi ha cotxe que... Ho sé, Sant Guillem... Ah, no.
0: Cal tornar a baixar.
1: Els hi fem tornar a baixar.
0: Sí.
1: Més, si no... Bon, hi ha gent que venen a fer el curiosos, perquè
0: sí,
1: agafen totes les carreteres. Estem bastant tranquils, sí.
0: És el que voleu.
1: És el que volem, sí, perquè bon, és un, no sé com dir, un cul de sac.
0: Un
1: cul de sac, un cul de sac, quan arribes aquí, si no venes dins d'una casa, has de fer mig torn i te n'anar. Doncs estem bastant tranquils i això ho apreciem.
0: Sergi Roca, gràcies per fer memòria.
1: Gràcies a vosaltres, Radio Res, gràcies Vinguet.
0: I bon dia.
1: I bon dia, fins un altre.
0: Fins un altre.

0: Brother in Arms, de Dire Straits, que Sergi Roca diu que escolta des de sempre. Quan hem acabat l'enregistrament, el paisatge ha canviat. Ha sortit el sol. En Sergi em fa notar les pintures, els gravats, les aquarel·les que té penjades a la paret. Totes sobre prats de Molló. En té moltes més i les va canviant. En fa col·lecció. Tot va començar, m'explica, amb cartes postals antigues sobre prats. Ara en té unes 700. Prenc un cafè i em porta a veure la seva biblioteca de bibliòfil. És impressionant veure i tocar aquells llibres antics, com els tres volums de les Constitucions i altres drets de Catalunya, en edició del 1588. Llegir aquelles pàgines amb el català del segle XVI, amb els caràcters de l'època, i encara n'hi ha que diuen que Catalunya no ha existit mai, em diu. I em parla de l'edició del 1495, un incunable que, evidentment, no és el seu abast. Té altres llibres antics que em va ensenyant, com un d'un editor de Barcelona imprès a Perpinyà abans del Tractat dels Pirineus. Són llibres que ell ha llegit i rellegit, no se'n cansa. Me'n vaig, ja no fa el fred que feia quan he arribat aquest matí d'abril del 2021 al veïnat d'en Coma. M'ha ofert el número 9 de Costa Bona, l'excel·lent revista d'història i de cultura popular de la vila i vall de Prats de Molló, que publica des de fa 10 anys l'associació Belles Pedres i Arrels, que dirigeix Jordi Colomer, el comitè de redacció, i trobem Cristian Roca, Jorge Ventura, Sergi Roca i Guillem Dalmau.
1: Memòria. La nostra gent.

0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
1: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

Tot caminant vora ribera, un pui explica el canyissà. Se cal sempre posar enrere per espiar l'aigua baixar. La canya li diu fulles blanques quan bufa un vent molt secaner. Fresca, fresca són les meves anques i tu tenes el cap fet malbé. Fresca són les meves anques i tu tenes el cap fet malbé.

Lluny passat la cantonada, sou uns crits, veiem que no ho sé. Són quatre que fan la trucada, dos olius, un pi i un garrofer. Vine a mi, diu el pi en garrofa, no té res, es passa té callat. Més l'oliu jugant de catastrofa, fot un crit i truca amb un as. Més l'oliu jugant de catastrofa, fot un crit i truca amb un as.

més seriós, més nobles al roure, de conversa amb un abricoter, que s'explica com s'ha de fer coure, on així l'altre potser, potser. L'abricot és per fer confitura, i el teu gla me vols dir el que em fas. Jo també una mica més dura, per la meva que el pas tant de gas. Jo també una mica més dura, per la meva que el pas tant de gas.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Esquitxos de llibres. Pere Manzanares.
3: Totes les famílies carregades de canalla que no paraven de bramar i de xisclar.

D'aquí a 10.000 anys, l'única prova de l'estada de l'home a la Terra provindrà de la descoberta d'enormes cementiris de cotxes. El monument supervivent d'una civilització, entre cometes, que va existir. No feia gaire que s'havia assegut al porxo quan es va fixar que l'aire era fètid. La brossa, disseminada per la sorra, ja no es veia perquè s'havia fet fosc. Però la furtor de ràpida putrefacció deguda a la calor arribava perfectament. No era el cas, doncs, de quedar-se allà fora. Però a dins tampoc s'hi podia estar, perquè les finestres, forçosament tancades, per no deixar entrar la pudor, no permetrien que s'evaporés l'escalfor que les parets havien absorbit durant tot el dia. O sigui que el que va fer va ser vestir-se, agafar el cotxe i tirar cap a Pizzo. Quan va ser al xalet, va aparcar i va fer cap a l'escala, que manava a la platja. Es va asseure al primer graó i va treure el paquet de tabac. L'havia encertada. Allò quedava massa en l'aire perquè hi arribés l'olor marcida del podrimaner que segur que també havia deixat en aquella platja. Intentava no pensar en l'Adriadna, però no se'n sortia. S'hi va estar un parell d'hores, allà assegut, i quan es va alçar per tornar-se'n cap a casa, havia arribat a la conclusió que com menys la veiés, aquella noia, millor. Fograda d'agost, de Andrea Camilleri, traducció al català de Pau Vidal, publicat a les edicions 62, Barcelona.

0: Esquitxos de llibres. Pere Manzanares.
1: Radio Arrels. A Sant Joan la Sella, 95.
2: Radio Arrels.
3: Radio Arrels.
4: L'associació Ludòpia presenta la Yepisada, dos minuts dedicats a les extravagàncies de la nostra llengua.
5: Qui perd la llengua, perd la identitat. Ja hem parlat dels mots que serveixen per evocar un so. En diem onomatopeia, com el títol del nostre jingle, una obra de Pascal Comarada, titulada Sense el ressò del drink. Drink és l'onomatopeia que evoca això. Drink és una paraula que surt al diccionari com totes aquestes que sentireu ara. Clac, que és una expressió que evoca el soroll de dues coses que topen amb força. Clac, a pas confondre amb crac o crec, que això designa més aviat una cosa que es trenca. Atenció, cric, crac, evoca el soroll produït per dos xocs successius en un mecanisme. En canvi, nyac, N-Y-A-C, evoca el soroll que fan dues coses que s'acosten violentament, tot agafant entre elles una tercera cosa, com per exemple una porta que es tanca sus un dit. Escolteu aquestos. Heu sentit ning-nang, que és una campana, i ara sentireu ning-ning, que és una campaneta. Aquest nigu-nigu és insuportable. Deixarem l'últim mot amb Pere Figueres.
6: Tam, patatam, que les figues són verdes. Tam, patatam, que ja maduraran. Tam, patatam.
4: La Yepisada, un programa proposat per l'associació Ludòpia.
1: Radio Arrels, a Toluges, 95.
7: Ràdio Arrels. Són les 8 del vespre.
3: Ràdio Arrels, cada dia i cada hora en català.

0: Som el divendres 19 de juny, bon dia. Unes màximes de 32 graus a la plana i 25 a la muntanya aquesta tarda, amb tramuntana al Rosselló i al Baix Vallespí. Demà el temps seguirà sent igual, les mínimes seran de 20 graus a Perpinyà, 18 a Prada i Prats de Molló, 15 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda, les màximes seran de 31 graus al Rosselló i al Conflent, 33 al Vallespí, 26 al Capcí i 28 a Cerdanya. A la nit, les temperatures quedaran sent elevades, amb 23 graus a la plana i 17 a la muntanya. Diumenge, les mínimes seran de 21 graus a Perpinyà, 20 a Serret, 21 a Prats de Molló, 19 a Prada i 17 a Montlluís i a la Tor de Querol. A la tarda tindrem unes màximes de 32 graus al Rosselló i al Conflent, 34 al Vallespí, 28 al Capcí i 29 a Cerdanya.
1: Radio Arrels.
2: Radio Arrels.
3: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
1: Radio Arrels.
4: Les converses de punts i comes, mots i persones. Michel Borrego Estepí.
5: Bon dia. Soc a la Font del Prat del Pou, als afores de Castellterçol, al Moianès, en companyia de la Laia Martorall i Camps, que acaba de publicar un llibre que es diu Com un bosc de cedres. És un llibre impressionant, és un llibre, primer de tot, molt gruixut, molt dens, inclassificable, té 550 pàgines i 70 capítols amb una estructura que sembla rígida, però de fet que és molt flexible. I com sempre, començaré per una paraula, i aquesta paraula serà la del murmuri. Penso en Le bruissement de la langue, de Roland Barthes, però també tots els altres murmuris. I doncs la primera pregunta que et faré, Laia, és sobre la presència de la natura, que dona títol al llibre, i d'aquest murmuri constant de la natura del país que visites.
6: Mm-hmm. Bueno, primer de tot, bona tarda i moltes gràcies, perquè bueno, em sento molt afortunada de poder participar en aquesta entrevista i de compartir amb tots vosaltres doncs, aquesta presentació del llibre i explicar-vos una miqueta més. I sí, com dius, Michel, doncs la natura és present a tot el llibre, però perquè és present a tota la meva vida. Sempre m'hi he sentit amb ganes d'apropar-m'hi, immersa, he viscut en masies on he estat al mig, no?, dels camps, de les muntanyes. I és curiós perquè jo si viatjo pels llocs, hi ha gent doncs, que recorda els edificis o que recorda les persones. Jo recordo molt els arbres, els animals. És una cosa que no he de fer gaire memòria perquè és com que forma part de mi. I llavors per això doncs, a tota aquesta terra de l'Atlas, on hi ha, com surt el llibre, múltiples paisatges diferents, des d'oasis amb palmeres, des de boscos de cedres a les muntanyes, zones de desert amb dunes, doncs per això doncs, hi és, no?, tota aquesta presència que m'envoltava en aquell moment en què vaig fer aquest viatge, del qual després va sorgir un llibre.
5: Sí, t'agrada la natura, però t'agrada també la gent, o millor dit, les persones. El García Lorca escrivia Vivir és convivir o no és vivir. I justament parlam de la vida compartida, d'aquesta convivència, i en particular de la convivència entre dones, i una cosa que marca justament aquest fil que continua al llarg del llibre, que és el fill de l'embaràs, justament de la gestació humana i de la gestació d'un llibre.
6: Sí, en el moment en què vaig viatjar al Marroc, que de fet va ser, no era el primer viatge, sinó que jo ja havia fet diversos viatges al Marroc, alguns d'aquests els havia fet sola, i llavors en un d'aquests viatges, quan el meu company em proposa d'anar al monestir de l'Atlas a visitar un amic monjo seu, allà jo encara no sabia que s'estava gestant un llibre. Val? Això va ser molt més tard. Però sí que en aquell viatge vaig tenir una sensació molt... que em va impregnar molt en aquell moment, que va ser la certesa de que ho havia de deixar tot i anar a viure allà. Però jo no sabia per què. Val? I ho vaig fer, però em vaig presentar allà al Marroc sense saber per què, sentir aquesta crida, aquesta força de que havia d'anar a viure en aquella zona, no? Que després això ho he anat entenent amb els anys i m'ha acabat portant a escriure aquest llibre, eh? Per això dius, quan parles de la gestació, doncs aquesta petita llavor ja hi era en aquell moment, però va anar fent-se aquest embaràs molt llarg al llarg de molts anys, eh? Però sí, de fet és curiós el que dius de comparar-ho amb una gestació, un embaràs, perquè quan es va acabar de publicar el llibre, quan va sortir, la sensació era de que i vaig carregar els llibres al cotxe, de que tenia 70 fills meus carregats al cotxe.
5: Com 70 capítols.
6: Exacte, i que me'ls enduia, eh?
5: Vas deixar Catalunya per endinsar-te en Marroc, en un país de, jo diré, de distintes llengües, l'àrab marroquí, d'Arija, i també el tamazig. Uh-huh. I doncs parla'm justament d'aquest murmuri de les llengües, perquè cal afegir també el francès de les monges, que tu dius les sœurs, i el francès dels monjos de Tiberina.
6: Sí, el Marroc és multicultural, eh? Quan en aquella zona de l'Atlas, això que dius que és com un murmuri de les llengües, realment era així, perquè quan no coneixem una llengua, el francès jo sí que ja l'havia estudiat 4 anys a l'Escola Oficial d'Idiomes de Catalunya, perquè hi treballava de guia de natura, i com que era la zona del nord, a l'Empordà, doncs venien molts francesos i jo vaig aprendre l'idioma per poder fer els guiatges. Llavors, quan arribo al Marroc, on hi ha molta gent que parla francès perquè l'estudien a l'escola, aquesta llengua per mi no era tant un murmuri perquè ja la comprenia, però sí que l'àrab i el tamazic, en aquell moment, que són dues llengües molt diferents, sí que es tornen murmuris a l'orella, no? I que vas intentant fer un exercici de diferenciació, d'anar distingint paraules, d'anar aprenent una miqueta, i són murmuris molt diferents, perquè la sonoritat de l'àrab és molt diferent de la del tamazic, no? I és molt bonic connectar amb una llengua a través de com murmura, no?, al principi, perquè hi ha moltes informacions a partir d'aquí, la suavitat o la profunditat o la musicalitat, no? I és veritat, doncs, que tot el llibre està travessat per tota aquesta interculturalitat i per tota aquesta diferència de murmuris que s'entrellacen uns amb els altres.
5: He parlat de gent, no he parlat de gent, he parlat de persones, i la impressió que tinc és que en descriure com un reportatge molt, molt precís, la vida i la vida en comú dona veu i dona nom a cada persona. Tot i això, hi ha una cosa que m'ha sorprès des del començament, és que hi ha noms que dones i noms que, de fet, disfresses o que canvies. Bueno, per quin motiu?
6: A veure, perquè és un llibre basat en fets reals. Per tant, totes les persones que surten en el llibre són persones que vaig conèixer en aquell moment. Algunes ja no hi són, ja han mort, d'altres doncs que encara sí. I quan jo faig aquestes entrevistes en aquell moment, que la intenció quan vaig arribar allà al Marroc, doncs com et deia, no sabia quina era, no sabia perquè hi havia aquesta certesa d'anar a viure allà, però sí que allà conec en Jean-Pierre Schumacher, en aquell monestir, que era l'únic supervivent que quedava d'un assassinat de monjos d'Algèria, val? Es va donar a la zona de Tibirín, i les converses amb ell a mi em van sorprendre molt, em van impactar molt pel seu testimoni de comunitat, pel seu testimoni personal, i allà és on jo començo a sentir, ostres, aquí soc per alguna cosa, en aquesta terra, i començo a plantejar-me perquè un monjo que ha viscut aquesta vivència torna en un país musulmà on està prohibit el proselitisme, no? I per què hi són tota aquella comunitat, que abans n'hi havia uns quants a Tibrin i ara doncs, hi havia en aquell moment que jo hi era, el 2009-2010, una altra comunitat de monjos diferent. I llavors, en allà, no, començo a descobrir tota una realitat entre aquestes persones tamasics, alguns seminòmades i musulmans i els cristians. Començo a descobrir tota aquesta convivència entre ells i em plantejo d'entrevistar-los. Val? Primer en els monjos i després, com ja saps, doncs, a les monges franciscanes i en els tamasics. I ara enllaço amb el que em preguntaves de la substitució dels noms. Val? Perquè en el moment en què jo faig les entrevistes, que els hi proposo de fer al principi un documental, val? Això està tot gravat amb imatges, vam firmar uns papers de consentiment de, no? De tot, de que sortissin les imatges, les veus i això, però clar, d'això fa molts anys. Llavors, les monges jo ho tenia claríssim, doncs que aquest permís hi era. De fet, quan vaig començar a escriure el llibre, em torno a posar en contacte amb una de les monges, que encara és viva, i vaig demanar, sisplau, si podia demanar permís al superior, no? Per si podia jo donar els noms d'aquestes persones, donar el nom dels pobles on vivien, i em van donar autorització. Val? Però, clar, de les persones tamasics, que també van firmar-ho tot, però jo no he tornat al Marroc des de llavors. I jo fa molts anys que no els veig. Amb alguns hi tinc contacte directe, amb d'altres no. Llavors, per respecte a la decisió que potser aquestes persones podrien prendre en aquest moment, no? O que per respecte que jo en aquest moment no hi he pogut tornar a anar per situacions personals, de família i així, vaig pensar millor reservar, no, la identitat d'aquestes persones, malgrat jo tinc el permís per poder-ho fer, però vaig pensar que era millor reservar aquesta identitat. Llavors era un tema de respecte i de això, no, de preservar doncs la intimitat d'aquestes persones.
5: És el llibre escrit per una dona, en particular sobre dones, i parlarem també de religió, però des del punt de vista de les dones. Hi ha un capítol que m'ha sorprès, per la seva formulació, és cristianes que construeixen mesquites. Parla'ns una mica d'això. Mm-hmm.
6: Sí, de fet, és curiós que em dius que és un llibre escrit per una dona sobre dones, però hi surten molts homes en aquest llibre, també, hi surten molts homes, però sí que és veritat que al final aquestes entrevistes que vaig començar amb els monjos, doncs després van acabar sent amb tota una comunitat de monges franciscanes que portaven projectes amb els tamasics, no? Amb els amasics de la zona, i aquestes dones... D'aquests projectes n'hi havia un que era portar una llar d'infants, un altre que era una cooperativa de llana, una cooperativa de mel, després també portaven el dispensari. Totes aquestes tasques les feien sempre en conjunt, és a dir, no eren només elles, les monges, les sœurs, no? que ho feien, sinó sempre hi havia un treball conjunt amb els amasics. Val? Llavors, hi havia un altre projecte darrere de tot això que va sorgir, que no era un projecte esperat, de fet, per ningú. I el que va succeir és que en un dels hiverns, allà en aquesta zona alta, no, de l'Atlas, estem parlant doncs, que estan a 2.000 metres d'alçada, hi ha unes grans nevades, hi ha pluges, i s'ensorra la mesquita del petit poble on elles vivien, amb aquests amasics, que és el poblet de Tatiwin. I clar, es troben doncs, que aquesta gent es queda sense el seu temple per anar a fer pregària. I elles diuen, com pot ser que nosaltres, que som cristianes, franciscanes, no? Tinguem una església a Middelt, que està a 12 quilòmetres, una església al barri de Taquit de Middelt, i que a més n'hi hagi una altra Middelt a la ciutat, i que aquesta gent no tingui un espai per tenir el seu moment d'intimitat, per pregar, per orar, per... No? I llavors elles... va ser quan es comencen a plantejar de donar un cop de mà a totes aquestes persones per reconstruir aquest temple. Perquè la majoria de gent d'aquesta població són persones analfabetes o amb molt poca formació, per tant, per ells era molt difícil poder gestionar tots els tràmits que signifiquen de buscar arquitectes, permisos, i llavors elles van demanar permís als seus superiors i els hi van donar, no, l'autorització per poder ajudar-los a construir aquesta mesquita. I, de fet, elles, quan dic monges que construeixen mesquites, i és que realment estaven, no?, buscant tots els recursos per poder-ho fer, no? Hi havia una implicació total.
5: Aquest és el teu primer llibre.
6: Sí.
5: I vas tardar molt en fer-ho. I, bueno, tens d'altres projectes relacionats amb el que vas viure o d'altres projectes literaris, bueno, possiblement poètic, perquè he vist que, bueno, entre els teus amics i que cites hi ha el Carles Duarte.
6: Sí, és el meu primer llibre i, com dius, doncs vaig trigar molt de temps, 3 anys i mig, a poder-ho fer, perquè hi havia molta... Hola, bona tarda. Molta documentació, molt material a ordenar, no hi havia... I en aquest moment sí que quan vaig acabar, com que ha sigut tan llarg, perquè de fet són 3 anys i mig d'escriptura, però després, a més, és, això es gesta el 2009, val? Per tant, ha sigut un procés molt llarg i vaig tenir la necessitat d'aturar-me, tot i que mentre estaves fent la reescriptura l'últim any vaig estar escrivint un altre projecte, començant un altre llibre, sí? És a dir, que això està començat, però ara vaig dir descanso una mica i ara ja m'està tornant a venir el coquet. Ja he agafat els apunts i tot.
5: Sobretot perquè comences a tenir molt d'èxit, eh?
6: Un bueno,
5: èxit
6: de no la sé, això.
5: No, però la gent, justament, penso que la gent s'hi sent, bueno, s'hi reconeix. Per nosaltres, francesos, que tenim relació amb Algèria, amb Marroc, també amb tot un vocabulari, el teu glossari al final és una manera de tornar a la nostra història. I, per exemple, tu parles molt sovint de el que diem en francès tatawina, i quan parlem de tatawina és el lloc més llunyà. Tu finiràs tatawina, són aquestes expressions. Doncs, bueno, és una manera d'invitar els nostres oients de Catalunya Nord, però també dels altres països catalans, a llegir el teu llibre, que al meu parer és una lliçó de vida. Gràcies, Laia.
6: I moltes gràcies a tu per oferir-me aquesta possibilitat tan bonica de compartir tot això i per llegir-te, no?, el llibre i endinsar-t'hi i, bueno, compartir amb tots els oients aquesta mirada que hi tens tu. Moltes gràcies.
5: Gràcies a tu, Laia. Que tingueu un bon dia.
4: Les converses de punts i comes, mots i persones. Michel Borrego Estepí.
1: Ràdio Arrels.
7: Una hora 100% en català.
8: Ràdio Arrels.

malalties, les alegries, els naixements i l'amor. Tot l'any ell fa

Els pares, els avis, ningú se'n recorda. Ningú se'n recorda qui li va posar. Qui li va posar. Qui li va posar.

whose head is this? Sing with on the threshing.

palpable, darrere les cortines, cosint, brodant si cal, tot esperant que torni un Ulisses de Raval, que no ha somiat mai meravelles, i els vespres melancòlics, que no ha sentit el pit, l'anhel de geure un dia nua en un altre llit, i comptar unes altres estrelles, i comptar unes altres estrelles. No has cridat mai encara en un sobtat rampell l'amoreta que passa, que et fa oblidar l'anell, t'explica altres secrets del cove, posa la margarida a l'hort més assenyat, el fruit prohibit a l'arbre de la fidelitat, i el desordre a la teva roba, i el desordre a la teva roba, que potser no has volgut veure un dia tornar aquell àngel o dimoni que amb un arc a la mà, tot disparant-se les enginyes per fer tornar de casa.

0: costat, Déu hi ajuda a arribar fins aquí.
1: Una amiga, molt amiga,

regent. Ai, que el meu cor s'emmure com un pom de clavell.

algun racó d'un pàrquing. Tots dos llavis contra llavis, sense més explicacions.

0: Radio Arrels, a Ceret, 88.2.
1: Escolteu Radio Arrels.
2: A Ria i Cirac, 95 i 95.5.

0: Ràdio Arrels.
1: A Bernet, 95.5.
2: I eu, segur que ens ho m'envolaré, ben lliure com en rai de res, sense un bule, sense bretxes. I eu, deslliure de tot sóc espès, lança per revolent el vent, sense ser ni banyar ni ser.

0: Radio Arels, a Cabestany, 95.
1: Si a la casa d'un company vas a passar batllanda per xerrar del temps que fa o del teu mal de cap, no te descuidis de dur amb tu mils abraçada, que del fum del teu tabac o el vi que treus del sac tinguin olors de vida. Que del fum del teu tabac o el vi

Ai, quin ple que tinc de dir que senti el meu cor batre. Quan per l'escala pugeu contents d'haver arribat, m'aporta com un passeig, com el vent d'una tarda. S'obre i en aquell moment tinc fort el sentiment, quin goig de vos conèixer. S'obre i en aquell moment tinc fort el sentiment, quin goig de vos conèixer. Yan la la la, yan la la la, yan la la la. Si la vida va com va, més ja apuntes una alba. I de la meva finestra us estic esperant. Tinc allò que no sé què, que sembla l'esperança. Convençut que tots vindreu avui dia a ballar.

És a la vora del foc que neixen les paraules. El ventre d'una guitarra és com un país nou. Quan els mots van volejant fent el tour de la taula,

perquè en tenim ganes. Ja la la la, ja la la la, ja la la la. Si a la casa d'un company vas a passar batllada per xerrar del temps que fa o del teu mal de cap, no te descuidis de dur amb tu mil abraçades, que del fum del teu tabac o el vi que treus del sac tinguin olor de vida. Que del fum del teu tabac o el vi que treus del sac

Però l'humor sap enganyar, la vida s'enlluerna tot vigilant, la gran llanterna canta així el guardià del far. Quan penso en la Fernanda, trempo sense mandra. Quan

Ja ha resat, la tarda cau, però té l'ànima trista. Canta així el seminarista, agenollat com un esclau. Quan penso en la Fernanda, trempo sense mandra. Quan penso en la Roser, trempo també. Si penso en Leonor, Déu meu, trempo millor. Però si penso en la Rut, no trempo ni ajagut.